0: concerts. Però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, punt cat.
4: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí, John, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, manca el dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
12: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Pep, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Codifica, radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: publica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirsa. Tastet de Radio San Quirsa. En Tastet Radio de Radio San Quirsa se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio San Quirsa.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirsa.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Kitchen, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Els somnis dels anells.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica radiosantquirze.cat i entra a casa.
4: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.

ser. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que

0: Què som, els Mocedades, aquí, o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint, o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Pues ja m'ha un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
4: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors

0: Bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La llanterna màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La llanterna màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva boca.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga!
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga!
8: Pep, quina gràcia!
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva boba.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
12: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
13: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
14: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
15: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosanquirsa.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

Aquí no hay a... No. Aquí... Aquí no hay a... Aquí no hay a truco.

trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me aterrat.

trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé. Estimar-me

0: altres petons.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
7: música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès

0: Els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
12: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits he pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes.
1: Giornalieri internazionali e internazionali.

0: Biblioteca radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. What?

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera...
10: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres...

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. No,

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Poblejant.
2: Som a tot el país.
1: Poblejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant
3: amb Caral Pedemonte
2: i a la teva ràdio.
4: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mig rinyon que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Radio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit,
3: Miro la meva bo,
1: Andreu Cistella, el Pauet,
4: Kitchen Café,
1: Contes de microbis,
5: La desfilada dels microbis,
1: Posem fil a la poesia, Viatgem pel món, Els contes del Pep, Jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare,
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs hinxororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

0: Clica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Si tu ja no m'has...

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Sanca, radiosanquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Sempre al teu costat.

Clica radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirse.cat radiosanquirse.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Durant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Sempre al teu costat.

0: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze. I quan vulguis, a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
3: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Radio Sant Quirze.
5: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
2: Bona tarda, Sant Quirze. L'amfiteatre del Parc de les Morisques ha acollit aquest matí una nova edició del Dansem, la trobada anual que reuneix els alumnes de segon de primària de totes les escoles de Sant Quirze per compartir una jornada dedicada a la música, la dansa i la convivència. Prop de 200 infants han participat en aquesta activitat que ha començat sobre les 10 del matí amb l'arribada dels diferents grups escolars. La jornada ha començat amb una benvinguda a càrrec de l'alcaldessa Elisabet Oliveras, saludant els nens i les nenes participants abans de donar pas a les actuacions. Durant el matí, cada escola ha interpretat una dansa popular treballada prèviament als centres educatius, i els infants han omplert l'amfiteatre de música, moviment i color, identificats amb samarretes de diferents tonalitats segons cada escola. L'ordre de les actuacions ha estat el següent. L'escola Pilarín Vallès ha interpretat la dansa Gris, Purificació Sales ha ballat la polca d'Ours, Taula Rodona ha presentat la polca suïssa, el Turonet ha ofert l'estapera, la Lola Anglada ha interpretat la raspa i finalment l'escola 11 de setembre ha fet la dansa dels set salts. Finalment, totes les escoles juntes han tancat la trobada amb una cançó conjunta al Ball de Rogle. El Dansem és una proposta educativa i cultural que fomenta la convivència entre els centres escolars del municipi i apropa els infants a la dansa tradicional i popular. A més de promoure l'activitat física i el treball en equip, la iniciativa esdevé també un espai de trobada i relació entre els nens i nenes de les diferents escoles de Sant Quirze. La jornada s'ha desenvolupat en un ambient festiu i participatiu, amb famílies, mestres i companyes, seguint les actuacions des de l'amfiteatre del Parc de les Morisques. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va celebrar el passat 21 de maig una nova dinàmica participativa marcada en el procés d'elaboració del Pla Local de Salut, amb l'objectiu de recollir propostes i opinions de la ciutadania per definir les futures actuacions en matèria de salut i benestar del municipi. La sessió, que va tenir lloc a la sala Muriel Casals, va estar conduïda per AmSalut mitjançant una metodologia participativa basada en el treball de taula rodona. Hi van participar representants d'agents de salut municipals i supramunicipals, així com ciutadania interessada de contribuir a la definició de les prioritats de salut del municipi. Durant aquesta trobada es van abordar alguns dels principals reptes detectats a la diagnosi de salut de Sant Quirze, aprovada a la sessió ordinària del PEDA del passat 30 de gener del 2025, i entre els temes centrals treballats hi havia la salut emocional, les addiccions i les malalties cardiovasculars, amb la voluntat d'identificar necessitats, compartir inquietuds i construir conjuntament propostes de millora i que formaran part d'aquest futur pla d'acció del Pla Local de Salut. La sessió s'emmarca, com us dèiem, en el procés impulsat per l'Ajuntament per definir les prioritats i les intervencions més adequades per millorar la salut i el benestar de la població i reduir les desigualtats en salut. La Biblioteca Mercè Llatz de Sant Quirze del Vallès acollirà una nova edició del cicle Pati de Contes, una proposta cultural que combina narració oral, teatre i improvisació. El programa inclou tres espectacles gratuïts adreçats principalment al públic adult amb reserva prèvia de localitats i que la podeu fer a entrades.santquirzevallès.cat. El cicle s'inicia precisament demà dimecres, 27 de maig, amb Una dolça embriaguesa, una proposta de narració teatral que transporta el públic a l'antiga Roma a través d'una història carregada d'enginy, sensualitat i ironia. L'espectacle incorpora faules, anècdotes i fragments de la literatura clàssica d'autors com Aristòfanes, Eurípides, Safo, Marcial o Ovidi, que dialoguen amb naturalitat amb el present. Amb una posada en escena íntima i un subtil to de comèdia, aquesta proposta explora el vi com a símbol de llibertat, desig i transgressió. Recordem que la sessió començarà a les 10 de la nit al pati de la biblioteca i tindrà una durada aproximada de 55 minuts. Aquest dijous 28 de maig a 6:45 de la tarda, l'entitat Ateneu del Món explicarà a la sala Muriel Casals els detalls i la trajectòria d'un projecte paradigmàtic de la cooperació internacional pel desenvolupament, com és facilitar l'accés a l'aigua als habitants de les comarques de Nianon, al Camerun, i el seu impacte a les seves vides, especialment el de les dones. Amb 25 anys de cooperació i 30 pous construïts, l'Ateneu del Món ens donarà les claus del seu èxit. Si voleu assistir, podeu reservar gratuïtament la vostra entrada a entrades.santquirzevallès.cat. Sant Quirze del Vallès celebra aquest diumenge 31 de maig la primera edició de la Caminada Solidària Oncològica, una iniciativa organitzada per l'Ajuntament amb l'objectiu de recaptar fons per l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron. La caminada començarà a les 10 del matí des del Centre Cívic Can Feliu i comptarà amb dues modalitats, una de 2,5 i una altra de 5 quilòmetres. El preu d'inscripció és de 12 euros i les persones interessades es poden inscriure en línia a l'enllaç que trobareu publicat a l'apartat agenda de santquirzevallès.cat o al casal Serra de Galliner tots els dimarts i dijous a la tarda, així com a l'Escola Municipal d'Adults, tots els dijous també a la tarda. El tràmit es podrà fer fins dissabte, dia 30 de maig. L'Ateneu del Món organitza aquest diumenge 31 de maig a 6:45 de la tarda a la sala Josep Brossa de la Patronal la representació d'Amigues, una obra de teatre que presenta quatre dones amigues de tota la vida que es troben una tarda per xerrar i passar l'estona i una trucada a telèfon porta una notícia sorprenent i impactant que ho capgira tot. Podeu adquirir les vostres localitats, entrades puntsanquiresavallès.cat i els beneficis es destinaran als projectes solidaris promoguts per les entitats Tipo i Sense Sostre de Sabadell.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. El temps.
2: I pel que fa a la previsió del temps, avui acabarem la tarda amb sol i calor, amb temperatures entre els 27 i els 29 graus. Demà continuarem amb sol i, a més, seguiran pujant les temperatures. Demà ja arribarem als 31 graus de màxima. Això és tot, que acabeu de tenir una bona jornada. Per a més informació, consulteu santquirzevallès.cat i radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Hola, som la Teo i la Frica, venim de l'Institut IES, som de segon d'ESO, estem aquí gràcies al Consell d'Adolescents de Sant Quirze del Vallès. Som les representades i avui parlarem del benestar emocional, les pantalles i la son.
1: Per començar, hem demanat l'opinió a una psicòloga del CAP i als del Canya Jove.
2: Sara Pla Sancho, psicòloga especialista en salut mental d'infants i joves.
3: Què opines sobre el nostre dia a dia, o si la nostra rutina i si és saludable?
4: Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me abans que res. I quina pregunta m'heu fet, perquè aquesta depèn de la rutina. Jo penso que cada adolescent té una rutina molt, molt diferent. Això és, la rutina en si ens estructura. La rutina ens dona un sentit, no? Ens ajuda a que puguem gestionar el temps. Però depèn, si està molt, molt sobrecarregada, pot ser la rutina no saludable, no? Perquè també necessitem espais de descans. Si és una rutina on només tenim espais de feina i anar a l'institut i no tenim com un oci, es queda una mica pobra també. Si és una rutina on tenim, no, uns hàbits saludables de son, d'alimentació, la rutina ens ajuda a mantenir-los i a que ens mantinguem sans. Si en aquesta rutina, no, és tot més caòtic i cada dia sopem a una hora, anem a dormir a les 2 de la matinada quan al dia siguient tenim institut, no és una rutina saludable. Tot depèn del cas, no? Dintre la rutina seria important que hi haguessin molts factors que mantenen la salut, també la salut mental, que és que hi hagi una son adequada, val? I un ritme son, vigília, estructurat i que es mantingui. En cas que hi hagi alguna variació al cap de setmana, no passa res, però en general necessitem dormir prou hores. Que hi hagi 5 àpats al dia, val? Que no ens saltem el desdejuni, perquè això també fa que no anem preparats del tot a l'institut. I que hi hagi esport, que hi hagi algú d'oci, val? Això ens ajudaria a mantenir una bona salut mental.
1: Creus que utilitzem bé les pantalles, o sigui, com les utilitzem, i si creus que això ens afecta molt i si ens afecta com?
4: Les pantalles és un temazo, oi? És un temazo perquè són molt atractives i enganxen moltíssim, val? Estan... Pensem que les pantalles estan elaborades per, vull dir, enginyers informàtics, psicòlegs, neuropsicòlegs, val? Gent de Silicon Valley que dissenya, al final, programes per a que ens quedem enganxadíssims. Aleshores, clar, poden tenir els seus beneficis, poden tenir molts riscos al mateix temps. Ben utilitzades, no? Com a eina de cerca, com a eina... Pot ser fins i tot no per a comunicar-nos o d'oci, però d'una forma concreta, no? I que no ens envaeixi altres espais, pot ser molt útil. Si ho utilitzem massa temps, si veiem molts reels, els reels, no? S'està veient una relació molt directa, just, amb dificultats més atencionals. I amb nens i nenes i adolescents que no tenien prèviament cap tipus de diagnòstic. També s'està relacionant molt el tema de les pantalles amb trastorns de l'alimentació, trastorns de la imatge corporal, perquè al final, no, molts cops els filtres que podem ficar-nos ens retornen una imatge que no és realista. S'està relacionant també molt amb autolesions i amb pensaments de suïcidi. Val? O sigui, les pantalles poden ser un risc segons com les utilitzem. Aleshores, ben utilitzades en supervisió està bé.
0: Creus que els horaris d'escola estan bé?
4: Aquesta és una pregunta una mica trampa, oi? A veure, penso que a nivell d'hores no estan malament. És certament que com a adolescents en general necessitaríeu aixecar-vos biològicament una mica més tard. Aleshores us fan aixecar-vos molt d'hora, no? I de fet el sentit moltes vegades... a mi crida l'atenció, no? Que a la primària entren molts cops a les 9 del matí, entren una mica més tard i vosaltres heu d'entrar més matí. Quan el ritme biològic, si us deixéssim seguir el vostre ritme biològic, els adolescents necessitaríeu entrar una mica més tard que ara.
0: Vale.
3: I també volíem saber, arrel d'això, què opines de les nostres hores de son.
4: Que són molt importants. Que al final, no, la son és la base per a tenir una bona salut mental. De fet, hi ha algunes persones, no, amb trastorns de l'ànim que just el no mantindre un ritme de la son ben regulat es relaciona amb un empitjorament de la seva salut mental.
2: Jenny Palomino i Anna Parcerissa, dinamitzadores del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Sant Quirze.
3: La primera pregunta, què opineu del nostre dia a dia, és a dir, la nostra rutina?
5: Vale, doncs nosaltres creiem que en general doncs porteu una vida molt estressant també, no, perquè entre les hores que es passen al centre, després les hores que s'han de dedicar als estudis, als treballs, als deures, i que la majoria de persones, de joves d'aquí de Sant Quirze fan moltes extraescolars, doncs en general trobem que és una rutina bastant estressant i que no hi ha cabuda a poder descansar, poder avorrir-se, poder conciliar, bueno, tenir hàbits de son més saludables.
6: I bueno, no sé si s'enllaça potser amb la següent pregunta, però també hem parlat del tema de les pantalles, com de les hores que es fan servir de pantalles a part, sí, dels extraescolars, a l'institut i tot això, que creiem que ocupa com bastant temps en el dia a dia dels adolescents, almenys amb els, sí, que hem parlat, i com que això també afecta el benestar.
4: Estem d'acord.
3: Creieu que l'abús de les pantalles ens afecta, i si ens afecta, com?
6: Sí que us afecta, sí, o sigui, a vosaltres, però crec que també als adults, o sigui, sí, crec que és una cosa que no s'està gestionant bé, i al final és el que parlàvem abans, que ja esteu 6 hores a l'institut i moltes d'elles esteu amb el portàtil, i ja supera com les hores recomanades per la vostra edat d'estar davant d'una pantalla. Si després li afegim el mòbil o la Switch o videojocs o la tele o el que sigui, sí, està sumant moltíssimes hores davant d'una pantalla, i això afecta la son, afecta la concentració.
5: Sí, i jo... Perquè al final no és només utilitzar-la, sinó de quina manera s'utilitzen. I pot ser una eina, però també s'han de limitar les hores. I també, si s'utilitzen, per exemple, xarxes socials, doncs és com un bombardeig d'estímuls constants, de que acaben afectant també el nivell de concentració, d'hiperactivitat, no? Els estímuls que necessitem, la dopamina que ens va bombardejant constantment també, i el sentit d'insatisfacció constant.
4: Quina és la realitat actual a Sant Quirze sobre el tema del benestar?
5: Bueno, això ho hem comentat abans bastant, no? Amb les preguntes.
4: Sí.
5: Però si considereu que falta alguna cosa o...
6: El tema del son, no sé si ho hem comentat.
5: No molt, sinó que pot afectar molt la rutina que teniu, sí, les pantalles, el son, però no...
6: Bueno, i sí que també hi havia l'enquesta aquesta, que hi havia més noies que tenen, que dormen menys de 6 hores que nois.
5: Sí.
6: Però això té conseqüències per la salut també, i crec que afecta com a tot el malestar del que m'està parlant.
4: Vale, i què s'està fent des de l'Ajuntament amb aquest tema?
6: Vale, des d'aquí al Servei de Joventut tenim el servei de Parlem, no? Que us hem comentat, que és un servei de suport psicològic on cada 15 dies ve una psicòloga i atén a diferents persones que ho necessiten. És un servei gratuït, llavors es pot apuntar qui vulgui d'entre 12 fins als 30 anys.
5: Sí, només ens heu d'escriure per WhatsApp o Instagram, i nosaltres us concertem alguna cita.
6: I és un servei que funciona bastant i que sempre,
5: sí,
6: hi ha gent que,
5: sí,
6: que ho utilitza.
5: Després, des d'aquí també es fan moltes activitats dins del Canya Jove, vinculades al benestar emocional, però des de diferents vessants, tant educació emocional o sexualitat o relacions saludables amb un mateix, amb les altres persones, també hàbits saludables, alimentació. Es tracta també des de benestar físic, fent esports o diferents activitats. Llavors es tracta com des de diferents vessants al benestar emocional. I bueno, relacionant les activitats que es fan aquí, també es fan campanyes amb aquestes temàtiques i tallers als instituts sobre autoestima, consums de drogues, sexualitat o altres temes. Que als instituts, bueno, nosaltres tenim un catàleg de tallers i els instituts són els que demanen els tallers i també diuen per quin curs els volen.
7: Nosaltres creiem que els nostres horaris són massa intensos, les nostres hores de son són molt poques i ens apreta molt a l'institut. A més d'estar 6 hores fent classe, que això equival a més o menys 5 hores i mitja sentats en una cadira, ens posen deures i exàmens, o sigui que una hora i mitja més sentats en una cadira per dia.
0: També vam anar a entrevistar els adolescents per saber la seva opinió.
8: Què opines del teu horari escolar?
9: Bueno, jo penso de que està bastant bé, vull dir, les classes estan molt bé, tenim una hora, bueno, tenim com 10 minuts de patir entre unes classes, llavors m'agrada més que a primer, perquè a primer l'únic que només tenim una mitja hora de patir i tenim tres classes seguides i ara tenim com dues classes, i tenim dues classes, un descans, i després tenim dues classes, un altre descans i dues altres classes i ja acabes el dia. Llavors jo crec que, bueno, aquest canvi ha estat bé i la resta jo crec que res malament, la veritat. Està bé.
7: Què fas amb el teu temps lliure i si estàs molt, molt estressat?
10: Jo, en el meu temps lliure, sóc d'aquelles persones que juga molt a videojocs i mira bastant el mòbil, bé, tampoc tant com us penseu, una hora i mitja diària, tampoc és que em passi molt, però la veritat és que tampoc és que faci alguna cosa de profit, i això ja ho sap tot el món. I d'estrès, quan tinc així més estrès és, per exemple, quan a casa em fiquen feina, al col·le també em fiquen feina, vinc d'un extraescolar que vinc tard, llavors allà, com que tinc tantes coses a fer, sí que als joves els hi entra una mica d'estrès, no? I jo crec que em sembla això, que com tota la vegada, llavors sí, però si és separat per temps, però tampoc aprofites el teu temps lliure, sí que estàs més estressat.
7: Què opines sobre el benestar emocional dels joves?
11: Doncs crec que molta gent de la nostra edat fuma més que abans i que es consumeix més productes dolents dins del seu cos, i crec que això és culpa dels pares i no culpa dels nens.
12: Quantes hores dormiu i ho veieu suficient?
13: Doncs jo normalment intento apuntar cap a les 8 hores i no sé si de vegades, si sempre es compleix, però em noto bastant cansada sempre.
14: Què creus que necessites per tenir benestar emocional?
15: Doncs jo crec que per tindre el benestar emocional necessitem totes les necessitats bàsiques, més alguns petits capritxis com sortir amb els amics o jugar el que sigui, o descansar molt.
7: Creus que és important la son per tenir benestar emocional?
16: Pues jo crec que sí, perquè si un dia dorms 2 hores, pues estàs cabrejat i estàs molt cabrejat i de mala llet i estàs malament, però si dorms 8 o 9 hores, pues estàs més bé.
0: Nosaltres canviaríem els horaris o la quantitat de deures i hores d'estudi que ens posen. Proposo al Consell fer una xerrada a l'institut.
7: Moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem que hagueu disfrutat d'aquest programa. Agraïm a la Ràdio Sant Quirze, que ens ha ajudat molt. I des del Consell d'Adolescents, si teniu entre 12 i 14 anys i voldríeu aportar les vostres idees a més, podeu participar-hi. 2 alumnes de cada classe, de primer i de segon d'ESO. Fins a la pròxima. Moltes gràcies.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
5: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la nota amb els amics de la música.
2: Hola, molt bona tarda. Us parla José Uriller dels Amics de la Música en aquest programa de músiques del món que avui he dedicat a la música jueva, també coneguda com música klezmer. Per altre costat, també he volgut recordar a la música sefardita, que des del segle XV la comunitat jueva ha mantingut una música antiga, amb una llengua també antiga, coneguda actualment en el nom de jueva espanyola. A mi, aquesta llengua em recorda la llengua castellana medieval i també la del Quixot d'en Cervantes. Entrant en matèria musical, probablement la majoria de gent, el primer que els ve al cap al parlar de música jueva és la més que famosa cançó i tonada Abba Nagila Abba, que estic segur heu escoltat milers de vegades. Sense més preàmbuls, escoltem ara aquest primer tema del programa d'avui.

I com ja he dit en programes anteriors, avui en dia, gràcies a internet, ens és molt fàcil trobar la lletra de les cançons en moltes llengües. En el cas de Ava Naguila, vol dir alegrem-nos, i segueix alegrem-nos, cantem i siguem feliços. No està gens malament, oi? Està inspirat amb el Salm 118 de l'Antic Testament, tal com veurem una mica més endavant. A més, avui en dia, i gràcies a la Viquipèdia i ara també a la IA, és a dir, la intel·ligència artificial, és molt fàcil trobar informació. Això sí, sempre s'ha de saber esbrinar fins a quin punt és fidedigna la informació que ens aporta la IA o és informació molt esbiaixada. No sempre és una tasca fàcil de trobar la informació més, diguem-ne, més correcta. Aquí teniu ara la informació que jo considero més correcta sobre la cançó Ava Naguila, probablement la cançó jueva més popular del món, obro cometes. Es tracta d'una cançó de celebració festiva i popular entre les comunitats jueves i gitanes. Forma part del repertori bàsic de les bandes en festivals de música jueva, tanco cometes. Donant la nota, veig en la informació lateral de la taula de la Viquipèdia que la música d'Ava Naguila està escrita en la tonalitat La, posa que és en la menor. I per lo que jo sé, normalment les cançons alegres, com aquesta, estan escrites en tonalitats major. Es tracta d'una errada a internet, probablement. Respecte a la melodia d'Ava Naguila, va sorgir en les comunitats jueves russes en la primera meitat del segle XIX com una més de les melodies compostes per músics jueus, klezmer, per animar-se uns als altres enmig de les persecucions pogroms del règim del tsar de Rússia. Respecte a la lletra, segons la Viquipèdia en català, va ser composta per Moshe Nathanson, probablement l'any 1918, per celebrar la victòria britànica palestina durant la Primera Guerra Mundial. Segons la Viquipèdia en castellà, ens diu que entorn 1910, un director d'un cor escolar a Jerusalem va tarletjar la melodia als alumnes i els va encarregar d'escriure una lletra que s'adaptés a la melodia. Un nen de 10 anys va guanyar el concurs inspirant-se en el Salm 118. Aquest nen, de nom Moshe Nathanson, es convertiria després en un afamat musicòleg i compositor. Passem ara a escoltar un segon tema de música jueva, tot i que us he de dir i confessar donant la nota que ha sigut tot un descobriment per mi. M'ha agradat tant que us poso a veure què us sembla aquest tema instrumental d'un violí amb una melodia escrita també per celebrar un salm, en aquest cas el 128.

El titular del vídeo de YouTube ens informa del nom del violinista, Boris Savchuk, i de què es tracta d'una melodia jueva chassídica. Buscant en internet, trobo que Boris Savchuk és un violinista d'origen jueu, nascut el 1950 a Ucraïna i que va emigrar a Israel amb la seva família el 1990. Aquest violinista toca un ampli repertori de música romàntica, jazz, llatina i jueva que inclou la tradicional, la yiddish, la klezmer, la chassídica i la israeliana. Últimament ha gravat discos de músiques del món i per aquesta raó l'he volgut seleccionar per aquest programa. No parlarem de totes aquestes varietats de la música jueva. Parlarem d'aquí una estona de la música klezmer, però primer, a continuació, vull parlar de la música sefardita amb una petita introducció històrica que remunta als reis catòlics Isabel i Fernando. El de tanto monta, monta tanto. Us sona aquesta dita, oi? El març de 1492, l'any de l'anomenat descobriment d'Amèrica, i en una decisió que tenia precedents entre les monarquies europees de l'època, els reis catòlics varen acordar que, obro cometes, i us llegeixo el text en castellà que deia: de mandar salir todos los dichos judíos e judías de nuestros reinos e que jamás tornin ni vuelvan a ellos ni a ninguno de ellos. Tanco cometes. Aquells jueus varen seguir el camí de l'exili en àrabs, moros i berebers fora de les terres cristianes. Des d'aleshores, els seus cants, fins al dia d'avui, constitueixen un patrimoni viu en la música i la poesia que els recorda el Dies Feliços a Sefarad, és a dir, Espanya. Escoltem ara la canció tradicional sefardita titulada A la una yo nací, interpretada pel grup Sefardica, creat per Emilio Villalba i Sara Marina.

I ara, continuant amb música sefardita, escoltarem el tema tradicional de la comunitat jueva sefardita que es va establir, i encara avui està establerta a Grècia, que es titula 100 dracmes al dia, amb una interpretació de Yamma Trio.

Espero que us hagin agradat i sorprès una mica aquests dos temes musicals sefardites. Continuem amb una mica d'història que ens porta de la música sefardita a la música klezmer. Segons el meu llibre de músiques del món, el llegat sefardita s'ha anat perdent lentament, absorbit per el cànon askenasí, en el que s'ha basat des del principi la creació de l'estat sionista d'Israel per anar constituint una música de concertació nacional. La comunitat askenasí de parla jiddisch, una mescla d'alemany i jueu, establerta des del mar Bàltic fins al mar Negre i assentada en els guetos jueus de Varsovia, Bucarest i Berlín, van crear un estil musical propi inspirat en la música autòctona de les comunitats gitanes del centre i de l'est europeu i que varen denominar música klezmer. En jiddisch, klei significa instrument i semer significa cançó. Les orquestes klezmers estaven formades per músics professionals que es jugaven per amenitzar casaments, funerals i altres cerimònies. Les orquestres més sol·licitades tenien dos tipus de repertori, un jueu i altre no jueu, amb valses i música clàssica lleugera. Com curiositat melòmana, les orquestes klezmer també eren sol·licitades per amenitzar casaments de famílies cristianes. Aprofito per recordar-vos, donant la nota, que molt sovint la música orientalitzada klezmer recorda molt la música grega rembètica, de la que vàrem parlar en el programa dedicat a Grècia, i també recorda a la música turca, de la que també vam parlar en el programa anterior dedicat a la música de Turquia. Escoltem ara una curiosa mescla. En l'argot musical es diu medley, de famosos temes de música klezmer titulat Ava Nagila Klezmer Medley.

Com no podia ser d'una altra manera, el primer tema que hem escoltat en aquest programa, l'Ava Naguila, tot i que no ho he dit al principi, és música klezmer, com suposo que algun oient assabentat segur que ho havia endevinat. I ara, buscant en YouTube, entre molta música klezmer, espero que us agradi aquesta troballa musical en internet. Es tracta de la cançó tradicional titulada Alle Brider, interpretada per el clarinetista Maurice Caib i el seu Klezmer Trio and Friends.

Déu-n'hi-do, oi? Aquest final rapidíssim. Tot i no ser tan coneguda com la Benaguila, aquesta cançó, Ale Breeder, en traducció seria Tots són germans, és una de les cançons més famoses del repertori yiddish. La IA ens informa que és original dels finals del XIX o principis del XX i que es va convertir en un himne del moviment obrer jueu celebrant la unitat, la igualtat i la fraternitat. És una llàstima que la unitat, la igualtat i la fraternitat, sobretot entre jueus i àrabs, sigui solament una entelèquia. I tornant a donar la nota, us he de confessar que no coneixia tota aquesta informació i, a més, aquesta cançó, si mireu internet, trobareu infinitat de versions, fins i tot la del famós violinista israelià de música clàssica, de nom Itzhar Perlman, en el disc titulat Perlman Plays Klezmer. Per acabar de redonir la informació IA, ens diu que les versions modernes solen, a més de Ale Breeder, incluir la frase Ale Sveter, totes germanes, per ser més inclusiva, i mencionen també a figures femenines bíbliques com Raquel, Ruth i Esther. Continuem amb una mica d'història. A partir de 1880, les persecucions o pogroms a què van ser sotmesos els jueus en els seus guetos o en les seves poblacions, unit a crisis econòmiques, van fer que un terç de la població jueva centreeuropea, uns 3 milions de persones, emigressin als Estats Units. Al voltant de 1924, els barris de jueus eren ja importants en ciutats com Nova York o Chicago. El desig d'aquestes comunitats de viure segons la seva tradició va generar un important mercat discogràfic de música klezmer que, curiosament, no existia en el vell continent, és a dir, a Europa. Molts dels músics de les orquestres klezmer tocaven també en orquestres de jazz o de varietés, i molts d'aquests músics jueus varen entrar en el negoci musical tal com abans ho havien fet compatriotes seus en el negoci cinematogràfic dels Estats Units. Arribats a aquest punt i pensant en pel·lícules musicals jueves, m'ha vingut al cap la pel·lícula El violinista en la teulada, que ens parla de les costums jueves en les seves petites poblacions i també de les persecucions, linxaments o pogroms, paraula d'origen rus, a què varen estar sotmesos els jueus, en aquest cas en la Rússia imperial dels Tsars, a final del segle XIX i principis del XX. Escoltem ara la cançó Si jo fos ric, que estic segur que tots recordareu, especialment per la tonada Dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dam. If I were a...

La pel·lícula de l'any 1971 del director canadenc Norman Jewison va estar nominada en 8 categories i va guanyar 3 premis Oscar a la millor fotografia, al millor so i a la millor cançó original, la que heu acabat d'escoltar. Retornant a la història, l'acceptació dels valors jueus en la música, el cinema i la literatura va quedar frenada per la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust, que una mica més tard va generar la creació de l'Estat d'Israel en les terres palestines de l'Orient Mitjà l'any 1948. Per altre costat, també va haver un gran silenci entre els jueus i demés marginats que van sobreviure als terribles camps de concentració de l'Alemanya nazi, entre ells molts catalans, com ens va recordar el gran llibre de la Montserrat Roig. Després d'això, la causa jueva va generar una, diguem-ne, simpatia entre la gent pacifista i d'esquerres, fins i tot entre els hippies i la vida comunitària dels primers kibbutz israelians. Donant la nota, vull recordar, tot i que estic segur de que la majoria d'oients ja ho saben, que el genocidi de Hitler i el nazisme en contra dels jueus, conegut amb el nom d'Holocaust, va fer que uns 6 milions de jueus moríssim als camps de concentració. Bé, fem un salt fins a l'actualitat, hem de dir també que el genocidi de palestins per l'Estat d'Israel, en Netanyahu al poder i emparats pel president dels Estats Units, Trump, és

musical, el meu llibre comenta que va tenir que passar més de mig segle des de la Segona Guerra Mundial perquè tota una nova generació de músics de tot el món i molts, no necessàriament jueus, tornaren a tocar i gaudir de la música klezmer en tot tipus de locals i ambients musicals i també en ciutats de tot el món, com per exemple en Barcelona. Aquí a casa nostra tenim a la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra i entre els molts temes d'aquesta original formació de música gitana i klezmer és en escenar la cançó tradicional titulada en hebreu Salom Aleichem. Aquí la teniu. Crec que us agradarà i després us la comento. Endavant, Miguel Ángel.

La IA ens diu que Shalom Aleichem és una salutació tradicional hebrea que significa la pau sigui amb vosaltres, utilitzat en la tradició jueva. També explica que és similar a la tradicional salutació àrab, Assalam alaikum, que també vol dir la pau sigui amb vosaltres. No fa massa temps que em vaig adonar d'aquesta coincidència, tot i que ja coneixia la frase en àrab, no sabia que coincidia exactament amb la frase jueva. O sigui que, com sóc una mica innocent, he de creure que el conflicte entre jueus i àrabs té una solució humanista? Bé, fa massa temps que dura aquest problema i crec que encara durarà molt més. Què hi farem? Tornem amb la música a casa nostra. Gairebé acabant el programa, escoltarem un tema del grup Cat Klezmer Trio, que fa molt poc temps varen actuar a Sant Quirze el mes d'octubre del 2026 en un concert organitzat per l'Ajuntament dintre del mes de la gent gran. Aquí teniu el tema titulat Freilach Freser, inspirat en la tradicional música klezmer i ara arranjada a Catalunya a la vora del riu Freser.

I ara, que he d'acabar el programa, tinc un dubte. Parlar de Jordi Savall, tal com havia dit en el programa anterior, o parlar i escoltar a Rosa Saragossa. I vet aquí que he decidit dedicar l'últim tema a Rosa Saragossa en la cançó sefardita titulada «Cuando veu, hija hermosa». És fred del disc «Cançons de jueus, cristians i musulmans». Espero que us agradi i després us comento el perquè d'aquesta decisió personal per al comiat del programa.

0: Bé, com el programa anterior dedicat a la música de Turquia, ho vaig acabar en la sorpresa de que Jordi Savall li havien donat el Premi Musical Fons Siemens, comparat amb un Premi Nobel de la Música, i varen escoltar el tema Tur Koniali. Ara crec que és millor que us parli una mica de la cantant Rosa Saragossa, que estic segur de que no és tan coneguda com Jordi Savall. El resum de la Viquipèdia en català ens diu que Rosa Saragossa Llu va néixer a Barcelona el 1958 i és una cantant i musicòloga especialitzada en música sefardita i folclor tradicional de les cultures antigues d'Espanya, la sefardita, andalusí i cristiana. No està gens malament, oi? Crec que està totalment justificat acabar el programa amb ella. Sumant tots els minuts del programa dedicats a música, veig que tenim una mica més de 35 minuts de música i de locució aproximadament uns 20 minuts. O sigui que encara tinc una mica de temps per oferir algun detall més de la Viquipèdia que m'ha sorprès gratament. En la trajectòria artística ens comenta que la vida professional de Rosa Saragossa va començar el 1984 amb un primer disc on recuperava, després de segles d'oblit, les úniques cançons jueu-catalanes conegudes que existien. Aquest esdeveniment va provocar un cert interès internacional que la va portar a una gira per Israel, Nova York i Europa. Molt bé, oi? Aquest detall que jo no coneixia i suposo que vosaltres tampoc. També es comenta que van ser sobretot les dones les que van conservar aquesta tradició cultural sefardita. Aprofito també per oferir una última informació de la IA d'internet a la meva consulta Sefardites en Espanya. El 1942 es calcula que entre 80.000 i 150.000 jueus varen tenir que abandonar Espanya, sefarats segons la Bíblia, o convertir-se al cristianisme. Aquests exiliats forçosos van conservar el seu parlar castellà o català medieval, ara es diu jueu espanyol, i les seves cançons i costums tradicionals. Per compensar d'alguna manera aquesta fidelitat durant més de 5 segles a la llengua i la cultura espanyola, tot i aclarir que en 1942 Espanya encara no existia com nació. L'any 2005, un nou decret va facilitar la nacionalitat espanyola als sefardites que ho sol·licitessin, sense necessitat de renunciar a la nacionalitat actual que tinguessin. La IA acaba dient que en octubre de 2025 s'havien concedit més de 72.000 sol·licituds. Totalment d'acord amb aquesta mesura de reconeixement musical i cultural als sefardites. I ara sí, que acomiado el programa d'avui, donant les gràcies al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la feina de gravar el programa, editar-lo i penjar-lo a internet en format podcast. Bona tarda i bona música per tothom.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Seria millor estar en el salón de estudio que no allí fuera, al frío. El cielo estaba pálido y frío, pero en el castillo había luces. Se quedó pensando desde qué ventana habría arrojado Hamilton Rowan su sombrero al foso y se abría ya entonces arriates de flores bajo las ventanas. Un día que le habían llamado al castillo, el despensero le había enseñado las huellas de las balas de los soldados en la madera de la puerta y le había dado un pedazo de torta de la que comía la comunidad. Qué agradable y reconfortante era ver las luces en el castillo. Era como una cosa de un libro. Tal vez la abadía de Leicester sería así. Y qué frases tan bonitas había en el libro de lectura del doctor Cornwell. Eran como versos, solo que eran únicamente frases para aprender a deletrear. Wolsey murió en la abadía de Leicester, donde los abades le enterraron. Qué bien se estaría echado sobre la esterilla delante del fuego, con la cabeza apoyada entre las manos y pensando estas frases. Le corrió un escalofrío, como si hubiera sentido junto a la piel un agua fría y viscosa. Había sido una villanía de Wells el empujarle dentro de la fosa, y todo porque no le había querido cambiar su cajita de rapé por la castaña pilonga de él.
2: Punicoma, a Mercè Martí Aroles.
1: Punicoma, un dimecres més. Ja sabeu, en el nou horari, en aquesta nova temporada, de les 6 de la tarda a les 7, Punicoma, en aquesta combinació de vida i literatura. Avui hem començat amb algunes línies de l'artista, retrato de l'artista adolescente de James Joyce, que no és el primer cop que porto al programa i que agafa cert sentit, si més no als meus ulls. Perquè avui, en el programa, tinc per companya per començar i que quedi ben clar, a una filòloga hispànica, una col·lega.
3: Bravo!
1: Bravo! Filologia, filologia, filologia. A este grito hem vingut per la carretera fins a l'estudi de Ràdio Sant Quirze. Filòloga hispànica també, eh?
3: Sí, hispànica i anglesa.
1: I anglesa.
3: Tot.
1: I et diu Sandra, seria bo també que la gent sabés sí, que et diu Sandra.
3: Sí.
1: Seria un detall per part meva presentar-te. Ella és la Sandra, Sandra Cendra.
3: Cendra, uh-huh.
1: I després descobrirem qui hi ha darrere de Sandra Cendra. Aquesta combinació que no em sembla pas casual tampoc, de sons, pura fantasia, oi?
3: Pura fantasia.
1: Pura fantasia. Per què filologia, Sandra?
3: Doncs perquè jo, diguem-ne que el teatre és una cosa que sempre m'ha acompanyat a la meva vida. Jo, a part també de filòloga, també sóc actriu. Llavors, jo me'n recordo que als 18 anys vaig fer les proves per l'Institut del Teatre, no vaig entrar. Llavors vaig fer allò típic d'estudiar una carrera de veritat. I la carrera que més de veritat podia jo estudiar en aquell moment era filologia. I a més m'agrada molt l'anglès, m'agrada molt el castellà. Si hagués pogut hagués fet catalana també, si hagués pogut hagués fet francesa també, perquè els idiomes és una cosa que m'ha acompanyat sempre. I vaig decidir fer aquesta, a més a la Universitat Autònoma de Barcelona, I superbé. I quan vaig entrar a la universitat també vaig fer teatre a la universitat. Hi havia un grup de teatre, el grup estable de teatre de l'Autònoma, que també estaven fent, bueno, a part de les proves del teatre, també vaig fer les proves per entrar en aquest grup de teatre i al final, pues, aquí sí, que em van donar el sí.
1: Et van donar el sí a l'actriu, també cantant.
3: Sí.
1: I filòloga, com hem dit al principi, escriptora, perquè ets autora d'algun altre text.
3: Sí, de dos en concret, del que ha vist la... Bueno, tots dos han vist la llum, més o menys, però sobretot l'últim que he escrit va ser La frontera, una peça de microteatre que va ser com un mig encàrrec, mig... Bueno, va ser com un repte d'una companya meva, la Carol Blanco, i jo que, bueno, ens vam conèixer de fet a l'Autònoma, fent teatre juntes, i vam decidir, havíem fet una obra de teatre així una mica experimental, d'un autor, d'un company nostre, el Pol Borrell Falcó, i vam decidir escriure alguna cosa nosaltres juntes, perquè com bueno, actuàvem molt juntes i creàvem molt juntes, doncs vam decidir, va, següent pas, text. I al final vam escriure aquesta obra que es diu La Frontera, una peça de microteatre que vam estrenar al Festival de Microteatre de Rubí, que si no el coneixeu o no hi heu anat mai, el recomano moltíssim. Ara crec que van per la seva desena, onzena, dotzena edició.
1: Serà que la dotzena.
3: Sí. Doncs superguai, és molt bon lloc, molt bona gent, molt talent, molt xachi, molt fantasia.
1: Molt fantasia. Començàvem amb Retrato de l'artista adolescente, el retrat de l'artista adolescent de James Joyce, perquè d'alguna manera m'agradaria, abans de posar-nos en el present, saber què tal era la Sandra adolescent, si ja era artista o no.
3: Sí, jo de fet vaig...
1: Si és que vol dir alguna cosa ser artista.
3: Ser artista, clar, clar.
1: Què vol
3: clar,
1: dir
3: clar.
1: Ser artista? Què és això?
3: Doncs, bueno, de petita sempre hi ha aquesta cosa que quan... Bueno, jo de petita he sigut com molt performàtica, tenia com unes ganes increïbles d'expressar-me i d'explicar històries, però no se'm donava bé expressar-les des de jo, és a dir, jo no vaig començar a escriure fins molt després. Llavors, a mi el que m'agradava molt del teatre és que era un joc, i m'agradava també que jo deia coses, o sigui, eren les meves emocions, però amb les paraules d'altres persones, o amb les paraules d'altres personatges, d'una ficció, i jo era una noia molt tímida, llavors poder expressar-me d'aquesta manera era el que en aquell moment m'ajudava a mi a entendre'm, a entendre el món i a entendre la resta. I aquesta manera va ser com per mi. També és veritat que a la meva mare també li van recomanar que fes teatre, perquè com era una noia tímida i a vegades una miqueta hiperactiva de tant en tant, doncs que el teatre seria molt bon lloc per canalitzar tota aquesta energia i per fer amics i aquestes coses de quan som més petitons.
1: Per tant, ho van rebre bé a casa, en aquest cas.
3: Sí, sí, sempre com a, com un hobby, com una activitat lúdica, festiva. Sí, després de l'escola. Poc a poc, sí, sí.
1: Aquell món extraescolar, d'alguna forma,
3: sí.
1: Allò que escrius per afició.
3: Sí,
1: per tant,
3: correcte.
1: Escrius estonetes a cap de setmana,
3: sí,
1: potser guanyes el concurs del col·le, o quedes la segona.
3: Que va, no vaig guanyar mai res, però perquè, ja et dic, o sigui, jo els jocs florals, per exemple, m'encantaven, i m'agradava escriure'ls, després no guanyava i era com, bueno, pues no he guanyat, però m'agradava moltíssim, era de Sant Jordi, de les meves festivitats preferides, òbviament,
1: sí,
3: com
1: també.
3: A filòloga.
1: També,
3: doncs,
1: també de les meves.
3: Quina serà, no?
1: Jo sí que em presentava també als concursos, algun vaig guanyar, altres vaig quedar segona, quan quedava segona posava a dubtar d'immediat del meu talent.
3: Sí.
1: Que he sentit, parlo molt de l'adolescent, que he sentit tan intens de la vida, tan dramàtic, si més no jo el tenia.
3: Sí.
1: També el tenia? Sí,
3: sí, sí.
1: Jo crec que és molt comú per edat a tothom, però quan a més ens dona per... Clar, jo volia ser també actriu, també totes aquestes coses em donaven voltes pel cap, però tenia clar l'escriptura perquè sempre m'havia acompanyat en aquest sentit dramàtic. Però sempre fora de les hores en què es feien les coses, les importants.
3: Les sèries.
1: Les coses sèries.
3: Sí, també he de mencionar, però, que també el tema del teatre em ve perquè jo vaig estudiar a una escola de Terrassa, que es deia La Roda, i jo recordo que durant... no sé si eren dues setmanes, tres setmanes, un mes, però hi havia certes hores que després del pati assajàvem teatre, fèiem teatre. Perquè jo me'n recordo quan anava a P3, P4, P5, hi havia un dia que ens deien ara anem a veure l'obra de teatre que han creat els companys, els més grans, els de segon de primària, per exemple, no? I anava així, no? A P4 veies els de tercer, a P5 veies els de quart, i així. I arribava un moment que tu arribaves a segon de primària i et deien, us en recordeu quan anàveu a veure les obres de teatre dels vostres companys? Doncs ara us toca a vosaltres. I cada any me'n recordo que, per exemple, a segon de primària, doncs, ens deien, porteu una disfressa i a partir d'aquesta disfressa feu un personatge i crearem una història i això després ho ensenyarem. O l'any següent fèiem pallassos, un altre any també vam fer titelles, vam fer obres xinesques, no sé si es diu així, però sí, i cada any era una cosa nova, després hi havia l'obra de final de curs, que venien els pares a veure'ns, i jo crec que... Sí.
1: Sí, les obres de final de curs, sí, és veritat.
3: Llavors... Sí, o sigui, és una cosa que ho hem amat molt des de l'escola on jo vaig estudiar a La Roda.
1: I el teu entorn, ja fos casa teva o els amics o l'entorn que anessis tenint segons l'edat, esclar, consideraven que era una afició o que podia ser una professió qualsevol d'aquestes coses que t'agradaven?
3: Hi ha de tot una mica, perquè és una professió complicada. Jo me'n recordo que quan jo de
1: quina?
3: Petita tenia...
1: Quina és la complicada?
3: La complicació és que és un món...
1: No, no, quina és la complicació? No, quina és la professió complicada?
3: Ah, ser actriu.
1: La d'actriu, eh?
3: Sí. Sí, sí, sí, perdona'm.
1: Sí, no.
3: Doncs actriu, perquè jo me'n recordo que jo això me'n recordo perfectament a classe quan ens preguntaven què voleu ser de grans. Jo sempre deia actriu, però perquè, no sé, em flipava, o sigui, era una cosa que m'agradava i que si a més m'hi podia guanyar la vida d'alguna manera, em fascinava, no m'atreia cap altra professió en aquella època. Però sí que la gent no se'n reia, però era una cosa de, va, actriu. És que has de ser molt així, o has de ser molt aixà, o has de ser molt guapa, o has de ser molt carismàtica, o has de ser molt, no?, com que hi ha un perfil, hi ha un estereotip com molt marcat, no?, i et diuen que és molt difícil. També des de la família a mi m'alertaven moltíssim, per exemple, has d'anar molt en compte, és una professió que potser s'aprofiten de tu, perquè ets jove, perquè moltes coses, no? Hi havia gent que ho veia més en un sentit econòmic, hi havia gent que ho veia més des d'un sentit, doncs, bueno, ara que hi ha hagut tota aquesta cosa del Me Too, que s'han descobert molts casos d'abusos i tal, doncs això, el meu avi, el Jesús, pel descansi, bueno, no m'ho deia amb aquestes paraules, però sí que m'ho deia en plan, cuidao, vés en compte, tingues cura, si et pregunten segons què... O si et demanen segons què, no ho facis, i era com, però, ja, jo què m'està dient? Què quiere de mi, no?
1: I
3: en aquella època no ho entens, perquè ets molt jove i creus que és una professió que és gent meravellosa i que, o sigui, que tu creus que ets una bona persona i que a tots els llocs són bona persona.
1: Sí. Jo recordo quan vaig anar a fer la primera entrevista, la primera de totes, l'anava a fer a un actor. Ah. I la recomanació a casa va ser... posa't pantalons, que no anés amb faldilles, que jo no tenia gaire costum, jo sempre he sigut de pantalons, però la recomanació va ser aquesta, posa't pantalons i aviam si deixem de fer tonteries.
3: Que heavy.
1: Aquesta era la frase feta, entenc, amb tot l'amor i les ganes de cuidar-me.
3: Sí,
1: eh?
3: Sí, totalment.
1: Però, clar, anaven dos missatges molt potents en la mateixa frase.
3: Total.
1: Una, si ets noia i vas pel món, estàs en perill. Per tant, has de uniformar-te d'alguna manera, eh? Un uniforme que et protegeixi, en aquest cas es considerava que eren els pantalons, que em protegien més que una faldilla, i l'altre missatge és que allò que jo anava fent no era sèrio.
3: Total.
1: No era sèrio, era una tonteria, i s'hi van afegir més condicionants després, de mica arribava més informació també, com el fet de que això en el meu cas podia ser el món de la comunicació en general, la ràdio o qualsevol altre medi, tenia molt a veure amb de quina família fossis per triomfar. Això també és algo que se'm repetia molt. No et coneix ningú, ni som ni vens d'una nissaga,
3: els contactes,
1: i de més, exacte.
3: Això està tot arreu, vull dir, això ho parlàvem ara fa poc amb la meva parella, de que, diguem-ne, qui té pare professor acaba sent professor, qui té pare taxista acaba sent taxista, no? Hi ha aquesta cosa de, a vegades, per comoditat o per ofici o perquè és el que coneixem o és el que ens dona seguretat, sobretot en el tema laboral, doncs vas allò que és segur. I en el cas dels artistes sí que hi ha aquesta cosa una mica de, si no tens contacte, si no coneixes segons quines persones, sigues amable amb aquest, sigues amable amb aquell, no? Hi ha aquesta cosa, sí. Però és això, com a totes les professions. Jo crec que, sí, tot el tema contactes està, i és.
1: I és i pot marcar. Però tota aquesta informació, quan la reps sent adolescent encara, o estàs intentant allò de la vocació, no?
3: Sí,
1: I la pregunta de què vols ser de gran, per exemple... Jo recordo que la meva època, val a dir que jo sóc del 65, tu vas néixer el 96,
3: sí.
1: Jo era de l'època de les infermeres, tothom volia ser les noies, era què vols ser de gran, infermera, que jo no volia ser infermera, jo de fet volia ser astronauta, que d'alguna manera jo mateix ho vaig descartar, no va ser necessari que em diguessin res per descartar-ho, i llavors vaig dir, millor que continuem amb lo de l'escriptura. Aquest món que comença amb aquesta il·lusió que un hi posa, aquesta mena de passió, que pot ser més o menys tràgica, depèn una mica ja del caràcter de cadascú, Després és veritat que et fas gran i potser cauen a l'oblit i tot queda reduït a uns records d'adolescència, sí, a una afició que vas tenir, a les anècdotes que vas viure fent teatre al col·le, per exemple. Sí. Pot quedar-se en això, o bé t'entossudeixes i segueixes fent coses.
3: Sí.
1: I aleshores entres en el món de l'amateur, potser.
3: Sí. De fet, jo em va passar, jo sempre durant un temps fardava, per dir-ho d'alguna manera, rotllo, jo des que vaig començar a fer teatre no vaig parar. I me'n recordo que per un tema d'extraescolars, doncs, clar, les extraescolars de teatre el que tenen és que comences assajos per una obra i al final de curs estrenes. Llavors jo cada any mínim feia una obra de teatre i allò i era un procés molt xulo de creació, de prendre'ns el text amb els companys, creació, assajos, ara hi ha un error, era una toma falsa, no?, alguna cosa d'aquestes, i era molt divertit. De fet, per mi l'agost era el mes més trist perquè no hi havia,
1: no hi havia res,
3: no hi havia teatre, era, sí, terrible. Sí, sí, sí, sí. I llavors res, i segueixes fent i segueixes fent. Jo me'n recordo que vaig estudiar a la secundària i o sigui, jo vaig començar això, no?, a la Roda, teatre. Després, la secundària, teatre també, hi havia extraescolar. I després, amb el batxillerat, era com, val, ara ja comença la cosa a posar-se seriosa. I ara hauríem de començar a pensar en el futur. I jo sóc de lletres. Llavors, una companya meva, una amiga meva, em va dir, saps que hi ha un batxillerat de teatre? Dic, què dius? Menteixes, no? Sí. Dramàtica, dic, no pot ser que els meus somnis es facin realitat. Diu, sí, sí, sí, sí, hi ha la Torre del Palau. La Torre del Palau i el Vila de Cavalls. Que, sí, sí, són aquests dos d'aquí, no sé què. Dic, oh, doncs anem a provar. I sí, sí, vaig fer els 2 anys de batxillerat escènic i...
1: Això a mi m'ha produït una enveja terrible, perquè jo en el meu temps el batxillerat era de ciències o lletres i ja estava la història, no hi havia gaire més opció ni gaire més detall. Mm. Cosa que tampoc sé si era tan dolenta. Estaves una mica en un genèric d'alguna forma. Sí. L'Anna, t'he parlat abans d'ella, abans d'entrar, sí, a l'estudi. L'Anna és la nostra documentalista des de la primera temporada, que ens acompanya programa a programa, i totes les setmanes té l'amabilitat de buscar informació sobre allò que li demanem. I avui li hem demanat que ens pogués explicar una diferència o les diferències dintre d'aquest món artístic, d'escriptors, actors, músics, entre l'amateur i el professional. Després veurem com ho interpretem nosaltres també aquest assumpte, però aviam què ens pot compartir l'Anna. Hola, Anna, bona tarda.
4: Bona tarda, Mercè. Avui parlarem d'una diferència que sovint genera debat al món de l'art. Què vol dir ser amateur i què vol dir ser professional? Un artista amateur és algú que crea per passió, per plaer, per vocació. Ho fa perquè l'art el mou, perquè necessita expressar-se o simplement perquè gaudeix fent-ho. No viu del que crea, sinó que ho compagina amb altres feines o responsabilitats. Però això no vol dir, ni de bon tros, que tingui menys talent o sensibilitat. Al contrari, molts artistes amateurs fan obres d'una qualitat sorprenent, guiats només per l'amor a allò que fan. El professional, en canvi, és qui fa de l'art la seva vida i el seu ofici. És la seva feina, la seva font d'ingressos i sovint la seva identitat. Ha dedicat anys a formar-se, a perfeccionar la tècnica, a obrir-se camí en un món on no sempre és fàcil mantenir-se. El professional no només crea, sinó que també ha d'aprendre a gestionar, promocionar-se i adaptar-se al mercat cultural. Però al final, tant l'amateur com el professional comparteixen una mateixa essència, l'amor per l'art. Potser un ho fa des de la llibertat del temps lliure i l'altre des de la responsabilitat del compromís, però tots dos contribueixen a mantenir viva la cultura. Els amateurs aporten frescor, entusiasme i autenticitat. Els professionals, rigor, ofici i continuïtat. Així que potser la diferència no és tant entre qui és millor o pitjor, sinó entre qui pot dedicar-s'hi plenament i qui ho fa simplement perquè no pot evitar fer-ho. Crec que val la pena recordar com de valuosos són tots els qui mantenen viva la flama de l'art, sigui des d'un escenari, un taller o una habitació qualsevol. Ens retrobem al proper espai.
1: Fins al proper espai, Anna. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la teva feina i la teva dedicació a Punt i Coma. Això es deia l'Anna. I estàs d'acord?
3: Moltíssim.
1: Jo amb alguna cosa no, fixa-t'hi.
3: No.
1: Sí, amb alguna.
3: O sigui, hi ha coses que comparteixen molt. Sí que és veritat que moltes vegades l'etiqueta de professional i amateur, a vegades en el professional se li dona un prestigi que el té, Vull dir, tot això que ha dit de la formació, que és superimportant una persona formada, no? En qualsevol àmbit, no només en l'art, i és superimportant estar format, sobretot si vols fer que la teva passió sigui el teu ofici. Ofici també és una paraula que a mi em ressona moltíssim i és superimportant per aquest ofici. I sí, i a mi a vegades el que em fa llàstima del tema de l'amateur és que a vegades es fa servir aquesta etiqueta com una cosa pejorativa. M'he trobat companys de professió que si alguna vegada ens han dit això que feu és amateur, i és com, no home, no som amateurs, i és com, bueno, o sigui, venim d'un amateur, i a vegades és simplement, a vegades la diferència, molta penya el que fa és, cobres o no cobres?
1: Exacte.
3: I és com, és que em fa molta ràbia això de fer servir l'amateur com a insult o com a donar...
1: Menysprear
3: una cosa que et mou tant, això, aquesta frase que ha dit l'Anna, de que no pot evitar fer-ho.
1: Sí.
3: La gent que, o sigui, hi ha poques feines que la gent les fa per vocació i perquè realment les apassiona, i és que si deixen de fer-ho és com si no visquessin. Llavors, el tema de l'art, l'escriure, l'actuar, el ballar, cantar, és una cosa que està per sobre de tu. I si realment és lo teu, no? És una cosa que ho fas sol. Que jo va haver-hi una època que vaig voler deixar-ho, però és que no he pogut.
1: Ja hi ha una part del que deia l'Anna, que avui no es podia quedar amb nosaltres, si no ho estaríem parlant amb ella. Parlava, atribuïa el rigor, la seva anàlisi la portava a pensar que el rigor, o a compartir que el rigor estava al costat dels professionals. Jo crec que el rigor està a qualsevol banda, on un es prengui seriosament aquella activitat que desenvolupa, artística o no. El rigor pot estar on sigui. I després hi ha aquesta pregunta clau, que és si cobres o no cobres, com a gran diferència, si no cobres ets amateur, si cobres ets professional. Que no sé si és una idea gaire alliberadora, precisament, perquè, és clar, cobrar en el món artístic, en general, no és del tot fàcil.
3: No.
1: Molt sovint un acaba fent un escrit perquè li demanen perquè escrius bé, per exemple, això, tu que escrius bé. Bueno, escriu bé, clar, per exemple, o en un moment donat, sí, una actuació, escolta, que podries venir, res, són 5 minuts, bueno, són 5 minuts.
3: Però són 5 minuts, vull
1: dir. Tot depèn també, evidentment, del context, hi ha contextos que ja afavoreixen que tu vagis naturalment amb tota la millor voluntarietat, predisposició, sí, i sense cap expectativa de percebre cap remuneració. Però són un tipus d'oficis que sovint sembla que sigui com impossible arribar a cobrar en un moment donat.
3: Sí.
1: Si no entres en un circuit determinat, que és el que sí et porta a poder cobrar. Però no té a veure tant amb l'exercici potser del teu ofici. Tu el fas i el fas el millor que pots i saps. I sempre aprenent, entenc,
3: sí.
1: Sempre aprenent. Deies en un moment donat que vas intentar no fer, deixar de fer...
3: Ah, deixar tema actuació, sí.
1: Sí, deixar-lo?
3: Sí, bueno, deixar-ho sense haver ni començat, també et dic, Vull dir que... No, perquè moltes vegades és el... és com a tot. A vegades és una professió que quan estàs començant... És una professió que li poses moltes hores, li poses molt de temps, li poses molt d'esforç, i poses de tot. I a vegades tens la sensació de no rebre alguna cosa a canvi, ja siguin diners, ja sigui reconeixement, ja sigui el fet de que algú vegi que tens el talent, no? O de tornar a treballar amb tu. A mi, per exemple, de les coses, el millor que em pot passar a mi com a actriu és que algú vulgui repetir amb mi, de tornar a treballar junts, perquè això vol dir que he fet bé la meva feina, que em valora com a actriu, i que això, que no li sap greu o no li importa tornar a treballar junts. De fet, no és que no li importi, sinó que li agradaria, i això es valora molt. I si és això, també és veritat que és això, no? Són 5 minuts al fer un escrit, o són 5 minuts a prendre't un text, però és que són 5 minuts d'aquí, 5 minuts d'allà, això de compaginar moltes feines.
1: També.
3: A vegades ens trobem amb això, no? Jo, per exemple, comentàvem, jo sóc actriu, però també tinc una feina que a mi m'agrada dir-li com un trabajo alimenticio, que és que, sí, clar, jo no he vist de l'aire, ni jo ni ningú, llavors
1: necessito... De moment no hem trobat la fórmula.
3: No.
1: Si la trobéssim, mira...
3: Total, hem de sopar calent, sí, encara que sigui un parell de cops per setmana, i això, bueno, és pela, llavors... Si no t'ho dona l'ofici al qual li dediques 20 hores a la setmana, doncs t'has de buscar una altra feina de 20 hores a la setmana, 30 hores a la setmana, que sí que t'ho doni.
1: Que són les feines alimentícies, on molta gent se sent torturada, a més. Tot depèn de com t'ho portis, eh? Potser en aquesta taula ens hem ajuntat uns perfils una mica dramàtics de mena, eh? Que som de riure, però també som de profund dolor, eh?
3: Sí, bueno, perquè sentim persona... tot, no? Que diuen els artistes ploren, els artistes menteixen... perquè actuen, no? Jo he de dir que sóc molt privilegiada perquè tinc la meva feina, sóc professora d'anglès i a mi ensenyar m'agrada i m'agrada ajudar a la gent que vol aprendre bueno, és una feina molt reconfortant i que, bueno, m'agrada. O sigui, tant de bo m'agradés tant ser professora com ser actriu. Perquè llavors ho tindria claríssim. O sigui, faig oposicions, sí, i pa'lante, però...
1: Te puede el escenario, no, las candilejas.
3: Ay, totalmente.
1: Las candilejas, que antiquat és això.
3: Oh, nena.
1: Oi, encara hi ha candilejas? Abans eren de gas, abans és en un passat molt remot, eh?
3: En algun teatre, sí, segur.
1: Encara en deu haver, no, de candilejas.
3: No, no se m'acut aquí, no, però sí.
1: Miguel Ángel ens nega, ens diu que no hi ha candilejas.
3: Prohibit, ostres.
1: Però ni en bombetes.
3: Hem suspès en seguretat. Ups, sí.
1: Caramba, ups, no sé si som un perill. Clar, nosaltres som... Sí que ens sona allò del Liceu, sí, per tenir alguna idea. Liceu cremat, eh?
3: Hem suspès en prevenció de riscos, sí, laborals, eh?
1: Sí. Sí, aquí no ho tenim pas, no ho portem gens bé, això.
3: No, però candileja, quina paraula més bonica.
1: És molt maca.
3: Ja som filòlogues.
1: Sí, candileja és guai. Clar, això és el que té. Estem aquí dos filòlogues, eh? Tenim a Miguel Ángel Arrinconao, ell és músic, això ja ho sabeu segurament molts de vosaltres, i si no, doncs us ho dic, i clar, però clar, aquí som majoria...
3: Lletres.
1: I què et sembla si fem una petita pausa i a tu Extremoduro te suena?
3: Oh, em flipa.
1: Vale, menos mal, sort.
3: Fantasia.
1: Doncs Extremoduro decidí, aviam què tal.
3: Oh.

0: Va subir la marea. Ara parlàvem, mentre escoltàvem Extremoduro, jo li expressava a la Sandra que soc molt fan de l'escriptura de Robin Iniesta, que és el cantant d'Extremoduro, que ara té carrera en solitari, i se m'acut que Bob Dylan va guanyar el Premi Nobel de Literatura, que aquest any s'ha donat a un autor hongarès, però va haver l'any que se li va donar a Bob Dylan. Allò va crear molta polèmica, com era possible que un cantant guanyés un premi com el Premi Nobel de Literatura. A tu què et va semblar? Si és que tampoc calça tenir opinió de tot, però què et va semblar? Si és que el Nobel de Literatura té alguna importància, que aquesta és una altra. Saps?
1: Jo, per mi, me'n recordo que no em va semblar tan escandalós.
0: A mi tampoc.
1: Perquè jo, quan va ser? Me'n recordo que una vegada estudiant poesia a l'Autònoma parlàvem de què és la poesia, què és un text artístic en general, no? I ens fèiem aquestes preguntes. I me'n recordo que una vegada un dels professors, el Pere Ballart, ens va posar un retall d'un diari i ens va posar com diversos articles. I cada cop que llegíem un article ens deia, això és poesia? I dèiem, no. Això és poesia? No. I de cop vam arribar a un article i ens va preguntar, això és poesia? I vam dir tots, no. Diu, doncs sí que ho és, perquè us he hecho la pirula i he agafat un poema d'un autor que no recordo qui és, no sé si era... És que no la vull liar. Però era un autor bastant famós, català, i li havia canviat el format, en comptes de vers, era prosa, i sí que és veritat que, clar, quan tu el llegies hi havia com molta metàfora, hi havia molta figura literària... Però, clar, com nosaltres ho veiem en un diari, en un d'allò, no ens semblava que fos poesia. Llavors, ens qüestionàvem moltíssim. I per mi, personalment, opinió meva, la música, les lletres de les cançons tenen alguna cosa de poètic. Tenen unes mètriques, tenen una lírica, tenen... clar, metàfores, que el llenguatge és metafòric també, no? Mm-hmm. I en aquest cas, ja sense entrar en... tipus de música, sobretot perquè si ara dic que la música és poesia, algú se'm llançarà a sobre, però per mi sí, és una altra manera de fer poesia, amb música, de fons, no? Ja ho feien els juglars en el seu moment, doncs ara...
0: Exacte, és explicar coses i és explicar-les amb una estructura que té musicalitat, alguna musicalitat del tipus que sigui, pot ser més o menys disruptiva. A mi personalment recordo el moment de la polèmica, com és possible que Bob Dylan li donguin un Premi Nobel, entenent que el que qüestionaven no era tant la figura del Bob Dylan, que alguns també, com el fet de que fos un cantant. Mm-hmm. Però clar, és un cantant que ha escrit les seves lletres i algunes d'elles realment formen part ara d'un històric popular, mm-hmm, de la cultura popular del segle XX, i crec que sobrevivint en el segle XXI. I consti que no sóc especialment fan de Bob Dylan, no clar, seria el meu predilecte, però entenc que sí, que ell té una sèrie de temes que formen part d'aquest històric i que són poesia per mi, I aquella polèmica que va sorgir, com el fet de, el Premi Nobel aquest any està sent complicat, no tant el de literatura, que ja fa els últims anys es dedica a descobrir uns autors que no són especialment coneguts, en principi hem passat de premis com el García Márquez, conegut per tothom, el premi d'aquest any pel Laszlo, sóc incapaç de repetir el seu cognom de moment, el nom sí, Laszlo, aquest autor hongarès. Hem passat això, des d'autors ja molt consagrats, autors que probablement han estat disfrutats per un cercle molt més reduït de lectors. T'agradaria guanyar el Nobel de Literatura?
1: No. Jo, premis, no és l'objectiu. Si passa, passa, però no de literatura, i a més un Nobel de Literatura, que és com la cosa més top que hi ha, no, que va. Si el guanya un col·lega, ho celebraré la primera i seria l'hòstia, però no, jo literatura no.
0: Tots correm per Estocolmo. El donen a Estocolmo, crec. Aquest el donen a Estocolmo i a Oslo donen els altres. Estocolmo el donen, mm-hmm, aquest. I això, ballant la conga pels carrers d'Estocolmo, que podria ser una proposta com una altra qualsevol per fer una ciutat com Estocolmo. Tu, Sandra, també cantes. Fet, fins i tot has actuat a festes a les Fonts.
1: Sí.
0: Tot s'ha de dir. Hi ha París, Nova York, Berlín, les Fonts.
1: Les Fonts. Capital del món.
0: Com es diu, deia, eh? Estem en aquest impàs, sí, el grup.
1: Sí, oh, té història això, sí, sí, sí. Jo vaig començar, és un grup de música rock, de covers, vam començar com a covers i després ja vam fer algun tema nostre, Quadrastorm. És un grup que jo me'n recordo, jo vaig ser l'última integrant en entrar, buscaven cantant, ells havien començat el grup en el 2013, els meus companys, el Bernabé Martínez, el Carl, no sé per què he dit el cognom del Berna, pobre, però bueno, el Berna, el Carl, el Garcés i el Merino.
0: Sergio, el Merino, no sé què és, sí, per cognom.
1: Sí, sí, sí, tots, la majoria, i el Carlos li diem Carl perquè ens mola, era el meme aquest del The Walking Dead, li dèiem així, perquè bueno, era xulo i jo era la Sandra i ja està, era la Sandra, no, jo crec que no vaig tenir mote mai, però ja estava bé, ja m'agrada molt el meu nom com per tenir un mote.
0: I cantaves?
1: Cantava. Segueixo cantant jo pel meu compte, faig alguna coseta, alguna col·laboració, he fet algun musical. L'últim musical que he fet es deia Plantades. Uh-huh. A més, era molt interessant perquè l'escriptora era dramaturga catalana, bueno, dramaturga i filòloga catalana, de la Sènia. I clar, allà el Plantades és una cosa que, bueno, parlava de quatre dones, com vivien elles durant el confinament. I llavors el títol, Plantades, tenia el fonema de la E tancada, perquè estàvem tancades pel confinament. I era com una broma meta que, no, clar, només els filòlegs era com, ah, mira, que guai, no?
0: Això ho tenim, els filòlegs tenim bromes pròpies.
1: Ens agrada parlar aquest llenguatge estrany.
0: És del gremi.
1: Sí,
0: no
1: sí,
0: els
1: sí.
0: Podeu entendre, els que no sou del gremi.
1: I a més hi havia aquesta cosa que, clar, a la Sènia també parlen amb la E tancada i era un com a sello d'identitat de la meva companya.
0: Que a Barcelona no, a Barcelona no hi ha manera que fem una E tancada.
1: No, no hi ha manera.
0: Nosaltres tot és com una oberta. Mm. Fem aquesta aproximació també a la cantant perquè això em permet preguntar-te per què et dius Sandra Cendra.
1: Mm. Ostres, sí. Jo no m'havia plantejat tenir nom artístic fins que quan fèiem els bolos de Quadrastorm, bueno, no és que no ens vam popularitzar ni molt menys, però la gent que venia a veure'ns ens venia a veure tota mena de gent, coneguts i desconeguts. I ja és això, no? Pel que actues, per conèixer, donar-te a conèixer una mica, que la gent pagui entrada, que la gent begui, s'ho passi bé, i aquest era l'objectiu, no? Però a vegades quan arribava a casa meva rebia, clar, era això, 2014, jo tenia 18 anyets, doncs rebia sol·licituds d'amistat per Facebook de gent que jo no coneixia. El meu nom apareixia potser, bueno, la gent em buscava, o sigui, em veien als concerts, em buscava per Facebook i em feia sol·licituds d'amistat. Que fins aquí, bueno, tot bé, però era gent que jo no coneixia, gent molt més gran que jo, i algun missatge de, quedem i ens veiem, m'ha arribat. Llavors, vaig decidir, per ser una miqueta més anònima o almenys que la gent ho tingués una miqueta més difícil per trobar-me, canviar-me el cognom. I en un principi, és que això és una fricada, jo no era Cendra. Jo abans vaig passar per un altre nom artístic que era Sandra Cohen-Batch, que era la fusió de dos cognoms que a mi m'agradaven molt i vaig dir, pues, si no puc triar un o l'altre, m'agafo els dos. I ja està. I vaig estar un temps
0: dient... Sent Sandra Cohen-Batch.
1: Cohen-Batch, sí. Era per Cohen...
0: Per Leo?
1: No, per... espera, crec que era per... És que no me'n recordo, fa tants anys d'això. Crec que era per l'autor del meu musical preferit, que es diu Rent. I el és que no ho sé, no me'n recordo, però sí, Cohen. I vaig per Benedict Cumberbatch, perquè jo he sido muy fan d'aquest home.
0: He sido y soy. Ha estat a Sitges?
1: Sí, ho vaig veure ahir.
0: Jo també ho vaig veure ahir.
1: Oh!
0: Tragèdia profunda.
1: Tinc un col·lega que em va dir, anem a Sitges? Dic, uah, és que treballo, no sé què, tal. I ara quan ho he vist he pensat, jo...
0: Per favor.
1: Me cago en todo. Sí, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, ha estat, i baixar el cotxe i tot.
1: Sí.
0: I, clar, em buscava a mi.
1: Totalment, sí, sí, sí.
0: Jo,
1: sí,
0: xico,
1: sí,
0: sí. Li he dit, I'm sorry.
1: Oh, I'm sorry.
0: Però sí, sí.
1: Next time. Ai, no, jo era molt fan i sóc molt fan, d'aquest actor, m'agrada moltíssim. Com
0: és un gran actor, a més, a part de su Sherlock Holmes, que em sembla, la sèrie en el seu conjunt, em sembla... Jo soy muy de Sherlock, a més.
1: Sí, Sammy! Palmadita.
0: Palmadita. Doncs, doncs ell em sembla que té una versió d'un Sherlock Holmes que m'agrada moltíssim.
1: Mare de Déu, senyor.
0: I a banda d'això és un tipus que després l'he vist interpretant a clàssics i també un actoràs en aquest sentit.
1: Jo tinc descarregat, si algú ho vol, bueno, no.
0: Que ens ho demani.
1: Tinc descarregat.
0: Passa-vos el telèfon.
1: Durant la pandèmia, això va ser molt heavy, jo vaig flipar, durant la pandèmia el National Theatre va estar penjant obres senceres
0: de clàssics.
1: Del Hamlet i moltes coses. I van penjar, que això és una fantasia, aquí sí que ho he de dir, van penjar, Benedict Cumberbatch va fer l'altre actor que feia de Sherlock a Elementary, que no me'n recordo com es diu...
0: El de Transpotting.
1: Sí.
0: Molt bé, ho tenim tot, però no tenim el nom.
1: Després si no investigo. Doncs aquests dos actors van fer, amb el Danny Boyle, van fer una versió de Frankenstein on es tornaven els rols.
0: No és Iwan McGregor, no, està ajudant-nos Miguel Ángel.
1: Sí.
0: És l'altre, el...
1: Johnny Lee Miller. Johnny Lee Miller.
0: Ara, ja podem estar tranquil·les.
1: Aquests dos actors...
0: Tranquils.
1: Que bien, oh, meravellós. Es tornaven als rols, això és molt heavy, hi havia, era una obra que hi havia molts personatges, però clar, els essencials pues, són el doctor Frankenstein i la criatura. Llavors, eren una setmana, o sigui, s'anaven tornant, una setmana ho feia el senyor Miller i l'altra, i després, o sigui, per exemple, el senyor Miller feia de Frankenstein i el Benedict Cumberbatch de la criatura, i cada X temps s'intercanviaven. I jo tinc les dues versions al meu ordinador, perquè les vaig descarregar, perquè...
0: Això és una meravella, això és fantasia.
1: És fantasia. No, i et juro que perquè m'agrada molt, perquè els dos ho fan superbé, sí que és veritat que tinc, bueno, hi ha preferències, no?, de com ho fan cadascú, però després els making-offs, tot això... És que em fascina tant les obres, tant el teatre, com tot el procés de creació que hi ha darrere. Jo a vegades, ara últimament, m'ho passo millor, creant personatge i per què fa això, i per què va allò, i per què va cap aquí, i per què pensa així, per què pensa això, que fent l'obra en si, que està molt bé, també.
0: Sí, però,
1: la creació...
0: Aquest treball d'aprofundir en el que hi ha darrere,
1: la psicologia,
0: o les situacions, també.
1: També, context històric.
0: Que també es fan els tallers d'escriptura, això també es pot fer molt bé.
1: Ah. Aquest

0: no està malament una petita empenteta i refugiar-te en aquest món de creativitat per tornar després a aterrar i seguir endavant. Mm. Per mi moltes vegades l'art en el sentit més ampli, sigui com a espectadora o modestament quan jo em faig alguna cosa a nivell d'escriptura, té a veure amb això, amb aquest despegar una mica del terra per tornar-hi, no, sí. No és que vulgui estar sempre volant per allà dalt, seria fantasia també.
1: Sí, però a vegades fa fred a dalt. Sí,
0: sí, però a vegades fa fred a dalt, sí. Tens tota la raó, tens sí, tota la raó. Sí. Queda una part que m'agradaria tocar també amb tu, que és la del cinema. Què tal? Què passa amb el cinema? Què fem? Com ho tenim?
1: Cinema?
0: Perquè això també és molt interessant.
1: Uf, jo al cinema me'n recordo que jo sóc actriu de teatre, em considero actriu de teatre, em flipa el teatre, i el cinema a mi em feia moltíssima por. Llavors, jo al cinema vaig començar quan vaig estudiar a l'escola Nancy Tuñón, a Barcelona. Mm. Hi ha una assignatura que és interpretació davant la càmera. I superbé. Llavors, me'n recordo que al principi era com molt difícil, no? Era en plan, es nota que sou actors de teatre, no? Llavors, perquè hi ha un llenguatge molt diferent. Ja no estàs actuant per una audiència, per gent en directe, o estàs fent per una càmera que ho capta tot, la filla de puta, eh? O sigui, tot el que et passa a la cara, en l'ull, en el cos, en l'espatlla, tot, ho pilla. I no la pots mentir. Ho has de viure, o sigui, tot el que estiguis fent ho has de fer de veritat, perquè si menteixes, la càmera ho veu. Sí. Si estàs fent veure que la càmera ho veu, llavors sí.
0: Sí, el públic és curiós, el públic en teatre, encara que sigui un teatre de proximitat, que n'hi ha, aquell teatre tan antic teatre, bueno, teatre de pobre, que es diu, o teatre pobre, no? Que tens aquell actor, el tens a sobre pràcticament. És veritat que veus moltes coses, però jo crec que en el teatre més allà perceps l'energia. Mm. Veus i notes, hi ha un corrent que es crea. Clar, en el cinema sí que està aquest ull indiscret que tot ho veu, no? I que es posen els raconets. A vegades entenc que l'actor no sap ni és conscient d'allò que la càmera li està agafant fins que ell no pot veure després. Total. El resultat.
1: Sí, jo al principi sentia, ara ja no, però al principi jo sentia que la càmera era una cosa com molt freda, en un sentit de... Clar, has de viure una emoció, potser, no? Has de fer un procés i de cop... Vale, tallem, repetim.
0: Has de tornar a entrar.
1: Depèn del procés o depèn de la situació, tornar, perquè és això. A més, la càmera necessita que siguis el més natural possible dintre de l'artificialitat que hi ha en un plató de cinema. Avui, per exemple, en els meus alumnes d'anglès, no sé a què venia, però els he ensenyat el making of d'Avatar, per exemple. I clar, dius, ostres, clar, l'actor s'ha d'imaginar que és un alien i que l'està atacant un altre alien, però en realitat l'altre alien és un pal amb un punt vermell allà, i l'actor ha de fer aquest treball immens d'imaginar-se que l'està atacant un rinoceronte de enorme.
0: Sí.
1: I en aquest, però després no, després ja et familiaritzes amb la càmera, et fas amiga de la càmera, no? Això de afavorir la càmera aquí i tal, no sé què. I sí, superbé. Llavors jo de cinema coincideix que la meva parella, l'Àlex Sequera, també...
0: Has vist que bé l'hem...
1: Discretament!
0: Pam, l'hem introduït perfectament.
1: Bueno, és que té molta relació, perquè a més l'Àlex em fa molta gràcia perquè abans de conèixer-nos ell era antiteatre. Ell era molt de cinema i el teatre era una cosa que, bueno, que sí, que està bé per passar l'estona, però el cinema és un art com més a tope, no? I a poc els dos ens hem anat com desmentint d'això. Jo he après molt de cinema gràcies a ell i ell ha après molt de teatre, espero, amb mi. Llavors, ens hem complementat molt bé aquí i llavors, bueno, ens hem donat molt de suport tant a nivell matrimonial com a nivell artístic. Ens donem molt suport en idees, en creació, en aquesta empenteta, no, que dèiem de vinga, va, fes-ho. ¿Qué tienes a perder? Vinga, va, tu. I sí, jo vaig començar amb cinema sobretot amb ell, perquè ell, bueno, és una màquina d'escriure i té moltes idees i dirigeix molt bé.
0: Val a dir, no s'entengui malament, no és una màquina d'escriure, és una persona.
1: És un màquina. No, però ostres.
0: Això ha sigut lo de la metonímia, no? La parte por el todo.
1: Mare meva, oh, feia temps que la gent no em parlava així. Quina il·lusió. Un saludo, és que em fa gràcia, que als companys de la universitat, que va estar molt xulo, va estar molt guai. Sí, i els del grup de l'Autònoma també, del grup de teatre, que els trobo a faltar. Però sí, no, molt guai. Molt
0: ara estem en un projecte, crec, intentant convertir un curt en un llargmetratge.
1: Estem en diverses coses, no? Som persones inquietes i això ho hem après també a la força, que és

0: no et pots enamorar d'un projecte. Bueno. Diguem-ne, hi ha un cada projecte, cada cosa té com el seu temps una mica, no? I a vegades, si un projecte no surt, has d'anar a per un altre i l'altre doncs, ja tindrà el seu moment, no? Lo dejas en el banquillo i...
1: Ja sortirà.
0: Que caliente, que ja saldrà, no? I ara, per exemple, nosaltres, dels treballs més recents que hem fet, són dos. La Madre que me parió, que és un curtmetratge, amb Isabel Ordaz i la Mercedes Lorente, sí, que no volia dir malament el cognom, dues artistes com la copa d'un pino. Va ser molt guai treballar amb elles i és un curtmetratge, és comèdia, La Madre que me parió.
1: On es va gravar?
0: A Barcelona, a Carrer Paral·lel. Allà vam tenir la sort de que ens van deixar un piset al nostre productor.
1: Perquè sou gent que teniu productor i tot. Epalerta, eh?
0: Epalerta, sí. O sigui, és tot com... ara no em surt l'expressió. És una mica fer... l'Àlex li diu cine de trinxera. O sigui, és amb els recursos que tenim... Palante, perquè a vegades ens passa molt amb cinema, amb teatre, no? Que els projectes necessiten a vegades uns diners, perquè si vols tenir, no, això, si vols tenir sorra a l'escenari, l'has de comprar, si vols tenir aigua, també has de fer unes coses de manteniment perquè tot estigui tal, uns mobles també, que si has de pintar, no? Nosaltres per La Madre que me parió vam haver de pintar el pis, posar-hi uns mobles. Bueno, tot té una producció.
1: Sí.
0: Llavors, clar, els recursos que tenim, doncs no és... Bueno, tenim el que tenim. Llavors, amb tot el que tenim, doncs intentem treballar i fer-ho el millor possible.
1: Subvencions?
0: Subvencions, això, per exemple, alguns projectes hem intentat anar per subvenció i de moment no ha sortit. I la majoria de coses que hem fet ha sigut cosa així privada, productors petitets, no? Josep Padró, que és el productor de La Madre que me parió. I després, per exemple, un altre projecte que també hem fet, que és així més petitonet, però que té molt potencial, és La Noche Salvaje. És una història molt xula, amb el Miquel Melero, més actors... estic en blanc, però són projectes que és això, que són històries que són brutals, precioses, fantàstiques, que tu les llegeixes en paper i dius, si us plau, vull veure-ho, perquè un guió de cinema està molt bé llegir-lo, però mola molt veure'l també. I res, i llavors ara estem amb La Madre que me parió, vam gravar el curtmetratge i estem buscant finançament, ja sigui públic o ja sigui privat, això encara estamos en proceso, de poder fer el llargmetratge, perquè és que La Madre que me parió té molta història. Va començar com a obra de teatre, escrita també per Àlex Sequera. Vam dir, fem curtmetratge, després llargmetratge, a veure què tal, no? Per intentar-ho vendre, perquè a vegades un llargmetratge directament és difícil. Difícil, perquè és un projecte gran.
1: Si no ets molt conegut a vegades, clar, bueno, sí, és Spielberg.
0: El que parlàvem al principi, sí. No? Llavors... Aquí és una qüestió de que la gent indicada, per dir-ho d'alguna manera, s'ha de llegir aquests guions i veure que realment tenen el potencial que tenen i poder-los portar a la gran pantalla. Però sí.
1: Fem una... Escoltem un momentet una altra cançó.
0: Vale.
1: I ja fem la recta final del programa. Ens anem amb Anna Curra i Amor Odio. Aviam què tal.

0: Estaba aquí un poco heavy en este momento, ¿eh? Nos hemos ido un poco al punk mientras Miguel Ángel podem descobrir que està plorant a la peixera. No ha acabat, ¿eh? No hem acabat d'encaixar amb gustos musicals. De vegades passa. Dit tot això, ja ens queda res, uns minutets només per despedir-nos. Jo volia agrair-te molt, Sandra, que a més ahir en un ataque sorpresa, en un Dacia,
1: Chas,
0: vens a la ràdio i la Sandra va dir sí, a les 3 va dir sí. Miguel Ángel, podemos venir a les 3? Miguel Ángel dijo sí, tothom va dir sí, i aquí hem estat preparant aquest programa que surti, bueno, que sentiu ara a les 6 de la tarda. Hem arribat, hem tenit l'ocasió de conèixer-nos i només recordar, bueno, sobretot això, Sandra, primer de tot, que gràcies, que espero que tornis a venir.
1: No, res a vosaltres, perquè ha sigut una casualitat preciosa i molt estupenda i fantasia.
0: És que
1: al final ho estic ficant ja en concazador.
0: A tot arreu. Home, jo m'he sentit molt acompanyada, trobant otra filòloga en mi vida.
1: Sí,
0: o sigui, que bien.
1: Que són poques.
0: Són poques, però unides.
1: Sí.
0: I això, que m'agradaria molt que tornessis al programa en un altre moment.
1: Ai,
0: que guai. I agrair sempre a Miguel Ángel la seva paciència a l'altre costat del vidre. A l'Anna, com no, el seu treball documental setmana rere setmana, i recordar-vos a tots això, que a Punt i Coma ens teniu en directe de 6 a 7 de la tarda tots els dimecres aquí a Ràdio Sant Quirze. Així que fins la propera setmana, gràcies, i es despedeix Punt i Coma.

0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: gratuït.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
2: Bona tarda, mussols i mussoles. Tornem a estar aquí, torna a ser dilluns. Som dia 25 de maig de 2026 i són les 7 de la tarda. Estem disposats a passar una bona estona amb tots vosaltres, a passar-vos informació diversa, que esperem que sigui del vostre agrat. Suposo que esteu d'acord amb mi que comença a fer caloreta. Ens ha vingut de cop perquè, que jo recordi, la setmana passada i finals de l'altra encara anàvem amb jaqueteta i ara, doncs, ja anem amb tirants. Vol dir que, com està passant últimament amb el tema del canvi climàtic, passem del fred a la calor amb un plis-plas. Però, bueno, és el que ens toca viure. Només el que hem de fer és protegir-nos, estar fresquets, no fer esports a les hores que fa molt sol. En fi, adaptant-se una mica a l'estiu, perquè em sembla que és el 21 de juny, entrarem a l'estiu. Estem a 25 de maig, no falten tants dies. En fi, que és l'estiuet i ens tocarà suar i passar calor. Seguint l'escaleta del programa, ens toca de què parlarem avui.

0: Mireu, avui us vull parlar d'un tema que és més mèdic que no pas meu i tampoc, doncs, té que veure molt amb la cuina. Però us en vull parlar perquè és un tema, un de tants temes, que afecta la meva salut, amb el qual tinc moltíssima experiència i potser podré ajudar alguna persona que no sap el que li passa i no està diagnosticada. Us vull parlar de la famosa hipotiroides. Mireu, per experiència personal, la meva hipotiroides va ser producte del meu segon embaràs. Sol passar, però no sempre s'adquireix la malaltia de la tiroides a través d'un embaràs, perquè hi ha molts homes que avui tenen hipotiroides. Quan us aconsello que consulteu el metge? Mireu, els signes i els símptomes de la malaltia de Hashimoto, perquè la hipotiroides és la malaltia de Hashimoto, que és qui la va descobrir, varien molt i no són específics d'aquest trastorn. Com que aquests símptomes poden ser el resultat de nombrosos trastorns, és important consultar amb el metge el toc d'atenció tan aviat com sigui possible perquè ens puguin fer un diagnòstic precís i oportú. Perquè el pitjor que ens pot passar és estar patint d'hipotiroides, no saber què ens passa, començar a notar que tenim dolor articular i molta rigidesa, que les dones que menstruen tenen unes hemorràgies excessives i molt irregulars, que a vegades es cau una miqueta amb depressió, que es comencen a tenir problemes de memòria i de concentració, que se'ns infla el goll, o sigui, el coll, el goll, se'ns infla la glàndula tiroides, que com tots deveu saber, té forma de papallona i la tenim concentrada en el nostre coll. Se'ns trenquen les ungles, se'ns aprima el cabell, ens cau molt i a vegades inclús se'ns pot inflar la llengua. I direu, uf, quines coses més estranyes, sembla que unes no tenen res que veure amb les altres. Quina és la causa de la malaltia de Hashimoto? Pues és un trastorn autoimmune. Els trastorns autoimmunes vol dir que si tu adquireixes aquesta malaltia la tens per tota la vida. El sistema immunitari crea uns anticossos que ataquen les cèl·lules tiroïdes com si fossin bacteris, virus o alguna altra cosa estrany, i demana per error l'ajuda de gens que combaten malalties i danyen les cèl·lules i causen mort celular. Sí, sí, així com us ho dic. Segurament no us ho pensàveu, no? Hi ha molta gent que diu, oh, tinc tiroides, no m'aprimo perquè tinc hipotiroides. I altres, m'aprimo molt perquè tinc hipertiroides. La hipertiroides és molt més letal que la hipo, perquè de hiper es pot arribar a morir. Si no, tens un tractament adequat, eh? No està clar què fa que el sistema immunitari ataqui les cèl·lules tiroïdes. L'aparició de la malaltia pot estar relacionada amb factors genètics, amb detalls ambientals com ara infeccions, molt d'estrès o exposició a radiacions i a interaccions entre factors ambientals i genètics. Quins són els factors de risc? Els següents factors de risc que us anomenaré s'associen amb la malaltia de Hashimoto, que per dir-ho d'alguna manera és el grau més alt de la hipotiroides. Hi ha hipotiroides lleu, hipotiroides greu, però jo quan et diagnostiquen, que és el que em va passar a mi, la malaltia de Hashimoto, doncs, ai, mare meva, com la iglesia hemos topado. Què els hi passa a les dones amb el tema del sexe? Doncs que tenen més probabilitats de contraure malalties infeccioses i arrel d'això la malaltia de Hashimoto. L'edat. La malaltia de Hashimoto pot ocórrer en qualsevol edat, però es produeix amb més freqüència en persones de mitjana edat, encara que avui ja es diagnostiquen nens i adolescents. Quines altres malalties autoimmunes ens poden afectar? Pues mireu, l'artritis reumatoide, la diabetis tipus 1, el lupus. Totes aquestes malalties augmenten el risc de desenvolupar la malaltia de Hashimoto. Voldria ser breu per no fer-me pesada, però sí que us vull comentar coses que a lo millor vosaltres haureu notat i no sabreu el per què les esteu passant. Per exemple, molta fatiga, o sigui, sentir-se cansat i sense energia sense haver fet absolutament res, simplement aixecar-se del llit. Intolerància al fred. Les persones amb hipotiroides sentim fred quan altres persones no la senten. Augment de pes. Un augment de pes lleu i la dificultat per perdre'l. Estrenyiment. Digestions lentes i trànsit intestinal molt enlentit. Ja us he comentat abans, pell i cabell secs. La pell es torna molt seca a tot el cos, molt aspre, i el cabell es pot tornar finet i trencadís. Els problemes de concentració, que aquests ja afecten de diferent manera, dificultat per pensar, per concentrar-se o mantenir la memòria. I el bocio, que és el que hem dit abans del goll. El bocio és un agrandament de la tiroides que pot causar una inflor a la part frontal del coll, a vegades amb sensació de pressió o dificultat per respirar, inclús per empassar. Quins altres símptomes podem tenir? Doncs molts canvis d'humor. Ara estic apàtic, ara tinc depre, ara estic contenta, ara... Molts canvis d'humor, una cosa cíclica. El dolor i la rigidesa muscular, que són dolors i sensibilitat als músculs i a les articulacions. Les alteracions menstruals, ja us ho he dit, em sembla que és la tercera vegada, caiguda de cabell, unyes quebradisses, i inflor. Podem tenir inflor a la cara, a les mans, als peus, al cos en general. Quin tractament podem aplicar sempre prèvia visita mèdica, sempre amb analítica específica de tiroides, no així a la tum-tum? La majoria de persones, sobretot amb la malaltia de Hashimoto, prenen medicaments per tractar l'hipotiroidisme. Si tenen símptomes lleus, és possible que no donguin tractament, però si ja les analítiques donen que l'hormona estimulant de la tiroides està com mig morta, o sigui, que no funciona, s'ha de controlar amb nivells d'hormona tiroidea i llavors tens que prendre tiroxina o l'hormona T4. Val? Hi ha diversos noms d'aquest medicament, però pràcticament és que t'administren la tiroxina perquè la teva glàndula tiroides deixa de fabricar-la, i la teva glàndula tiroides, que és la que filtra totes les teves emocions, que ningú està al corrent de que si la glàndula tiroides no funciona, no funcionen molts altres aparells del cos, diguis fetge, diguis pàncreas, diguis ronyó. Vol dir que per força ens hem de medicar, i quan estem diagnosticats aquesta medicació l'hem de prendre tota la vida. Per algú és una malaltia autoimmune, com us he dit. S'ha de controlar la dosi a través del metge, s'han de fer analítiques al principi bastant seguides, després ja un cop està controlat, tenim la tiroxina controlada, doncs cada 6 mesos n'hi ha més que de sobres. No us ho creureu, el fet de tenir hipotiroides pot modificar els resultats d'una intervenció. Pot modificar que posar-te una pròtesi de genoll et vagi millor o pitjor. Jo això ho he descobert últimament amb la meva intervenció a cor obert. Quan li vaig fer la pregunta del millón a la meva cardiòloga, li vaig dir: doctora, em va dir que les primeres vàlvules em durarien 10 anys i me n'han durat 6. Què ha passat aquí? Per què s'han avariat aquestes vàlvules? I la doctora em va contestar que no m'ho podia demostrar científicament encara, però que s'estaven fent estudis sobre aquest tema perquè s'havia detectat la importància que té la glàndula tiroides al nostre cos amb moltes altres malalties que patim al llarg de la vida i amb intervencions que hàgim de patir. Fins aquí us he volgut donar aquesta informació perquè moltes vegades, sobretot les dones, tenim símptomes als que no donem importància. Ai, se'm trenquen les ungles, bueno, em falta vitamina. Ai, els cabells, que em cauen molt. Bueno, és que és el temps de les castanyes i el temps de les castanyes cauen els cabells. No, no, no, no. Aneu al metge. Ai, estic molt fatigada, però deu ser la calor. No, no, no. Un no es pot llevar cansat ni fatigat si ha aconseguit dormir bé. Ull. Perquè a vegades diem: he dormit 8 hores. Però no has dormit 8 hores, ni 7 ni 6. Has estat inquiet, nerviós, has estat somiant. Llavors tu et lleves no descansat. Però si tu tens un bon dormir, tens un bon son, i et lleves cansat o fatigat, o cansada o fatigada, creieu-me, aneu al metge i digueu-li. I fins aquí aquest tema més clínic, però parlat sempre de des de la meva experiència.
1: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94 688 90 85 94.
0: Mireu, llavors us volia comentar una altra cosa que també estic vivint, eh? Jo sempre parlo de les meves experiències personals, aviat tot el poble sabrà, ja sap què menjo perquè penjo les fotografies del que cuino, però sabrà tota la meva vida. Però bueno, com que són coses reals, que no són dolentes i que les explico per ajudar, doncs endavant. Mireu, jo, com a conseqüència de l'última intervenció a cor obert, la intervenció de cor va anar fantàsticament bé, però llavors vaig tenir una sèrie de daños colaterales que no tenien res a veure, que si bactèries de quiròfan, que si aigua al pulmó, que si inflamació de les cames, bueno, patapim patapom, 40 dies a l'hospital. Vale. Què ha passat amb aquests 40 dies a l'hospital? Doncs que quan vaig a revisió del cor em diuen que el meu cor està fantàstic. Però jo li dic a la meva doctora: sí, doctora, el meu cor i el meu cap estan fantàstics, però de cintura en avall jo no funciono. Vaig borratxa pel carrer si no vaig en caminador. Tot el dia, si vull fer dos cosetes i mitja a casa, dos cosetes i mitja i em sento. Dos cosetes i mitja més i em torno a sentar. I això no és el meu tarannà normal. I la doctora em diu: Miriana, té que entendre que vostè té un estrès posttraumàtic. Jo me la miro i li dic: què és aquesta paraulota? Un estrès posttraumàtic. I m'explica que un estrès posttraumàtic no és ni nada más ni nada menos que tant mentalment com físicament el teu cos està donant una resposta a tot allò que no tocava, no? Com va ser les bactèries de quiròfano, els bitxitos, la mucositat, bueno, patapim i patapom. I jo li pregunto: i això com se soluciona? Diu: pues Miriana, no existeix medicament per això. Això s'ho ha de gestionar vostè soleta. Dic: com? Diu: sí, sí. Diu: vostè soleta s'ho ha de gestionar. Diu: i no la vull decepcionar ni entristir, però això li pot durar un any o un any i mig. Mireu, quan em va dir això, jo sóc valenta, positiva, tot el que vulgueu, però em vaig fer petita la cadira, perquè havien passat 3 mesos de la meva intervenció. Per tant, per un any o un any i mig faltaven molts mesos encara de patiment, no? Què ha comportat això? Doncs mira, tinguer-se que posar en mans d'una terapeuta que m'ajudi a gestionar moltíssimes coses. Que m'han vingut coses com un brot d'artrosi, com que se m'estan deformant les mans, que també és per l'edat, però que potser encara no tocava i com a conseqüència d'això ha tocat. I per què us ho explico? Doncs perquè quan a mi em van dir aquesta paraulota, estrès posttraumàtic, jo no sabia el que era això, no? Jo llegeixo molt, m'informo molt, però no estava informada. I quan entro, a l'ordinador i consulto, m'esgarrifo de veure quantes coses poden passar quan un està amb estrès posttraumàtic. Quina de les coses més normals passa? Doncs que estàs emocionalment molt sensible. A l'estar emocionalment molt sensible, si tu tens un dolor que de 1 a 10 està al 4, tu el sents a 8 o a 10. Això et va complicant tots els símptomes que tu puguis arribar a tenir, no? Com per exemple, pues que porto des del 3 d'abril amb una trocanteritis al maluc, que després fa 3 setmanes un brot d'artrosis a les dorsals, a les lumbars i a l'altre maluc. Clar, això et fa un dolor bèstia, però jo el sento multiplicat per 10. Vull dir que estar amb estrès posttraumàtic, que es pot passar per moltes coses, perquè tinguis un accident, perquè tinguis una ruptura de parella, perquè s'hagi mort un familiar al que estimaves molt, perquè passis per un quiròfano, et vagi tot fantàstic i de cop i volta tot es comenci a torçar. Vull dir, no només l'estrès posttraumàtic afecta el meu cas, afecta a molts casos quotidians i a molts casos que vivim cada dia. Doncs al loro. Al loro. Si no sabeu què us passa, si teniu ganes de plorar més de lo normal, jo ja sóc ploramiques, però si ploreu més de lo normal, si tot us emociona, si us molesta el que us diuen, si us sembla que aquella persona no us ha dit les coses com us les havia de dir, tot això és estrès posttraumàtic. I si, com a mi, teniu la mala sort de que us acompanyen molèsties físiques, doncs, déu-n'hi-do. Així estic jo en aquest moment, en aquest precís moment. Però avui m'he armat de valor, he pujat a l'emissora, estic aquí amb el meu tècnic preferit, que és el Miguel Ángel Bueno, que està a la cabina, i jo estic, no sé com en diuen això, potser la peixera, no me'n recordo, a l'estudi, estic a l'estudi amb el meu micròfon, els meus cascos, intentant fer el meu programa. I ara sí que ja passarem al tema del programa, l'alimentació.

0: Mireu, avui tenim el goig a Cuines del Món de tornar a tenir el nostre amic Toni Brunet, que com sabeu viu amb la seva parella a Tailàndia. A mi m'encanta la cuina tailandesa, és complicadilla, però no és irrealitzable a casa. I el país, ja us ho explicarà, s'han celebrat unes festes reals que la gent celebra depenent de la seva butxaca, evidentment, perquè és un país amb moltíssima misèria en els pobles d'interior, i ell té la sort de poder-ho celebrar, no com el rei, però potser sí com un príncep. Endavant, Toni.
1: Hola, Anna Maria. Aquí el Toni Brunet, des de la illa de Koh Samui de Tailàndia, una vegada més, per als teus oients de Ràdio Sant Quirze. Avui us parlaré de la festa de Songkran. La festa de Songkran és el cap d'any budista de Tailàndia, que es celebra cada any entre el 13 i el 15 d'abril. Aquest any hem entrat en el 2569. La festa de Songkran és una festa molt, com diria jo, molt alegre. És la festa de l'aigua. La gent amb pistoles d'aigua, galledes, es ruixa pel carrer i simbolitza purificació, rentar pecats, netejar la mala sort de l'any anterior. És molt divertida, per dir-ho així. Però també té la part de tradició religiosa. És una festa familiar on es visiten temples budistes per netejar les figures del Buda amb rituals d'aigua i pregàries. I també una altra forma és mostrar respecte. On es diu Rot Nam Dam Hua, i és els joves aboquen aigua perfumada a les mans dels seus majors o ancians per demanar-los benedicció i bona sort per l'any entrant.
0: Ostres, Toni, molt interessant el que ens estàs explicant. Jo no sabia que el cap d'any budista el celebrau el mes de juny, o maig, el mes de maig, que ja m'han anat al juny, ja tinc ganes, es veu, de passar calor. Trobo molt interessant, sempre ens expliques coses que valen molt la pena i ara estarem atents a les teves receptes.
1: Avui us parlaré de la cuina reial tailandesa. De primer us parlaré d'un entrant que es diu Krab Nyang Kam. Bàsicament és de fet amb cranc. Es presenta en diferents bols que porten un porta coco sec, un altre cacauets, un altre bol amb llima trossejada amb la pell, llima trossejada amb pell, un altre bol amb ginger trossejat, llavors un altre bol amb escalonyes ben trossejades petites i un altre bol amb salsa de sucre de palma amb trossets de bitxo. Tot això serveix, es presenta amb unes fulles que en diuen betel leaves, que seria unes fulles similars a la morera, però que són molt típiques d'aquí de Tailàndia i que tenen propietats medicinals tradicionals. I cada fulla es dobla com si fos un petit embut i a dins s'hi va ficant totes aquestes coses. Ah, m'he oblidat, un altre dels bols porta cranc fresc fet amb curri i coco. Llavors, doncs, poses la fulla en forma de cono i vas posant doncs, el coco sec, els cacauets, la llima a trossets, el ginger, les escalonyes, la salsa de palma, de sucre de palma, tot trossejat així, i seria com un nem, per dir-ho així. I és molt, molt saborós. I és molt exclusiu, de, no ho fan en restaurants normals, per dir-ho així. El següent plat que us parlaré, que ja és un plat principal, és llamàntol, que es diu llamàntol amb pad thai fettuccini. El fettuccini, ja tots sabeu que és una pasta de fideus llargs, pla i ample, que va molt bé perquè capti totes les les salses cremoses i tal. I llavors el pad thai, que em sembla que ja us en vaig parlar la vegada anterior, es fa amb ous, soja fresca, salsa de tamarind, cacauets, una mica de sal, tot això ben barrejat, i llavors els fettuccini, que en italià se'n diu, són cintes petites, per dir-ho així. Tot això ben mesclat amb una salsa de vi blanc bisque, és a dir, com que estem parlant del llamàntol, doncs s'ha fet prèviament una bisque de llamàntol, i tot això barrejat junt amb el llamàntol que es fa a vapor, i tot això és exquisit. Espero que us hagi agradat i us hagi fet la boca aigua.
0: A Toni, a mi se m'ha fet la boca aigua, sobretot amb el llamàntol. Però crec que t'oblides una cosa. No ens dius quins postres acompanyen aquest dinar?
1: Perdoneu, però faltaven les postres. Us parlaré també del Siam Coconut Dessert Trilogy. És a dir, Siam és una altra forma d'anomenar Tailàndia. I és un postre bàsicament de coco, però la trilogia és perquè es presenta unes petites peces de plàtan fregit, arrebossat, i llavors trossets quadradets de pandan melon cream. El pandan té un sabor fort, dolç i avainillat, per dir-ho així. I també es presenta amb un mousse de taro coconut, per dir-ho així. És a dir, el taro, la mousse aquesta es composa de perles de tapioca, llet de coco i taro. Taro és un tubercle de color lila i sabor delicat. I doncs fan com un mousse amb això. I tot això, a més, es presenta amb una bola de vainilla. Per això en diuen trilogy. I és exquisit. Lògicament, és per disfrutar-ho. Bé, fins aquí tot el que us volia dir d'un bon àpat reial de Tailàndia. Que passeu una bona jornada.
0: Bé, Toni, sí, amb el llamàntol salivava, amb els postres ja me'ls he imaginat, ja me'ls he vist aquí davant, perquè jo no sóc molt llaminera, però una mica de dolçor també m'agrada. Mira, aquí ens has fet obrir la gana, perquè aquí ara mateix són les 19:30 i crec que vosaltres aneu 5 hores, o sigui, per vosaltres és 5 hores menys. Vol dir que igual esteu dinant o no sé, però de veritat que ens has fet obrir la gana. Et donem una altra vegada les gràcies per haver col·laborat al nostre programa i t'esperem la propera temporada. Una abraçada per tu, la teva parella i per tot el poble de Tailàndia.

Mireu, jo ja tinc calor. Per tant, a casa meva ja hem abandonat los caldos, les sopes, l'escudella i tot això. I crec que ara ens hem de dedicar al gazpacho, a l'ajo blanco, a la vichyssoise fresqueta. I estic convençuda que tots sabeu fer aquests plats, perquè són plats que farem servir el producte de temporada, que encara no el maig és temporada d'un bon tomàquet i d'un bon pebrot vermell. No, encara no. Però bueno, podem trobar en el mercat algun tomàquet. Que jo utilitzo molt el tomàquet de pera, vale? És el que em dona més bon resultat. A veure, quins problemilles pot tenir un gazpacho? A mi no m'agrada el gust del cogombre, a mi no m'agrada que hi posis all, noto massa gust de pebrot, a la tarda em retorna, me l'he menjat molt de gust, però el gazpacho em retorna. Bueno, pues jo amb el temps he trobat truquillos, que no sé si ja us els devia explicar la temporada passada, però, per exemple, hi ha moltes persones que el cogombre no el suporten. I diràs, home, però un gazpacho sense cogombre? Doncs mireu, només heu de fer una cosa. L'heu de pelar. No l'heu de posar en pell com es fa un bon gazpacho. L'heu de pelar. Després de pelar-lo, l'heu de deixar amb aigua amb gel. I això li traurà aquella furtor, per dir-ho d'alguna manera, que molesta a moltes persones. Val? Això és relatiu al cogombre. A l'all. Oh, a mi em molesta l'olor d'all, no m'agrada. L'all em torna, l'all. Bé, doncs podeu posar alls, però prèviament escaldats. Què vol dir això? Un cassonet amb aigua calenta, agafeu els alls que vulgueu posar, jo normalment poso un parell de dents, no un parell de cabeces, eh? Un parell de dents, els escaldeu, però res, eh? Xup, xup, i els poseu al pot del que esteu fent el gazpacho. Què més ens pot molestar? És que a mi el gust del pebrot m'agrada més el verd, a mi m'agrada més el vermell, que és més madur. Bé, el pebrot vermell és madur, per això és vermell, i el pebrot verd és verd. Jo crec que a Andalusia el gazpacho es fa, si hi ha algun andalús o andalusa que m'escolti, que em rectifiqui el proper programa, però crec que es fa amb pebrot verd, que no s'utilitza el pebrot vermell. Però aquí jo a vegades em poso una mica de verd i una mica de vermell. Vale? Una altra cosa. Oh, és que el gazpacho porta pa i engreixa. Bueno, ja som a l'engreixar. Al gazpacho hi podem posar una miqueta de pa. Una miqueta, si traiem la crosta i posem una mica de molla per donar-li cos, no ens engreixarem. El que sí requereix el gazpacho és un bon oli d'oliva verge. No se'ns ocorreixi fer un gazpacho amb oli de girassol, perquè no tindrà absolutament gust de res a les verdures, al tomàquet, al pebrot. Però serà soso. Ajo blanco. A mi m'encanta. M'encanta l'ajo blanco. I jo, les meves arrels d'avis són andaluses, però jo sóc una catalanufa. Però a mi l'ajo blanco m'enamora. I faig una recepta molt senzilla. Evidentment, per l'ajo blanco té que agradar l'all, eh? Si no, no em facis. També podries fer-lo sense? Sí, però no té sentit. Ja ho diu el nom del plat, ajo blanco. També els escaldo, val? Aquí sí que poso una cabeça sencera d'alls per quatre persones, vale? També els escaldo perquè els hi trec aquella rabió, val? Ah, perdoneu, eh? Ara me'n vaig al gazpacho. M'he deixat un altre ingredient, la ceba. La ceba també hi ha persona que li molesta, però sense ceba. No serà el mateix, no, però pues la ceba no es pot substituir per una altra cosa, val? I tornem a l'ajo blanco. All, escaldat. Pa sec de 2 dies abans, tallat
Ben primet. Aigua filtrada o aigua mineral. Sal. Pebre. Un ou dur. I per decorar, encenalls de pernil, del que puguem comprar. Que podem comprar ibérico, ibérico. Que podem comprar el del Mercadona, doncs el del Mercadona. No passa res. Això és un acompanyament. Què fem amb tots aquests ingredients? Doncs mira, posar-los tots en un pot, o en una Thermomix, o amb el que tingueu per triturar, posar-li també un bon raig d'oli, d'oliva verge. Jo per un litre d'aigua poso 200 d'oli, que és quantitat. Salar-lo i, si voleu posar pebre, al vostre gust. Una bona estona de nevera, com 3 o 4 hores, i a l'hora de servir-lo, els encenallets per sobre de pernil. Hi ha persona que també ratlla ou dur. I unes gotetes d'oli per fer bonic. Bueno, refrescant, deliciós i econòmic. I llavors ve la bichisua. Això que sona tan bé i tan francès. La bichisua també té problemes si la fem amb el carbassó amb pell. Les persones que prenen medicació pel cor no poden prendre vitamina K perquè els hi estronca els beneficis de la medicació pel cor. Vitamina K en porten tots els aliments verds forts, la bleda, l'espinac, el cogombre, el carbassó, no? Tot el que té un verdor fort, els espàrrecs verds. Val? Pues bueno, què faig? Jo no puc prendre vitamina K. Pues què faig? Pelo els carbassons. Em queden una bichisua blanca que t'entra pels ulls. I la bichisua només vol que sofregeixis un parell de toms aquest carbassó que has tallat a quadrets amb una ceba, si pot ser ceba tendra, ceba fresca, perquè la ceba seca és molt més potent, llavors en posem menys, vale? Si tens un caldo vegetal, perfecte. Si no tens un caldo vegetal, aigua bona. Fer-ho bullir 20 minuts, triturar-ho i, si no tens problemes amb la lactosa, posar-hi 100 centilitres de crema de llet. Llavors ja és l'homàs. Ho vols acompanyar amb uns picatostes de pa fregidet o d'aquests tan horribles que venen al súper, però és igual, no s'han de fer. Jo els faig amb una miqueta d'oli o a vegades amb una miqueta de mantega, són 2 minuts i estan boníssims. I evidentment també podem prendre freda de nevera i també podem prendre freda de nevera la crema de porro, de puerro, vale? Agafarem la part blanca de 4 porros, ho rentarem bé perquè a vegades hi ha molta terra entremig de les làmines, ho trossejarem. També hi podem afegir una ceba si volem, o si no volem ceba, 2 dents d'all. Ho farem bullir amb aigua bona. Ho triturarem, ho salpebrem, ho triturarem. I llavors també hi podem afegir crema de llet. Que no tolerem la llet, doncs crema de llet de soja, crema de llet d'avena o crema de llet d'arròs, que també n'hi ha, que ja se'n troba a tots els supermercats. I com aquell que no vol la cosa, tenim 1, 2, 3, 4 plats que podem preparar freds, que els podem preparar el dia abans, ben guardats amb un tàper de vidre. I quan arribem a casa a l'hora de dinar, només l'hem de treure i servir-lo amb un tassó i ens refrescarà. Després mengem la proteïna que vulguem, sigui de peix, sigui de carn, però això ens refrescarà el cos de la calor, que quan arribem a casa, que hem vingut amb tren, hem vingut amb autobús, amb el cotxe, i arribem a casa calorats, i potser no tenim temps ni de fer-nos una dutxa, perquè hem de tornar a la feina, perquè hem d'anar a portar els nens a col·le. Pues, escolteu, ho prepareu el dia abans, i el dia l'endemà està boníssim,
i us refrescarà tot el cos, que és molt important. Hidratar-se, sobretot, beure aigua, res de begudes ensucrades, ni aquestes begudes energètiques que són un verí, i tothom en bevem, perquè jo també n'he begut. Quan he anat a fer alguna excursió, quan he estat bé i tal, doncs, bueno, sembla que reanim una mica, però no són aconsellables. Aigua amb llimona, aigua amb ginger, amb trossets de gingebre,

com que no em sé despedir mai sense dir-vos una recepta dolça, encara que jo no sigui dolçaina, que no és que no sigui dolçaina, no és que no m'agradi, és que el sucre, i el sucre blanc sobretot, el vull veure allunyat de la meva vida perquè porta molt males conseqüències, creieu-me. Quan us beveu, no vull dir marques, però ja les sabeu, quan us beveu una beguda ensucrada, un suc de fruita ensucrat, un iogurt ensucrat, tot això que tenim tan fàcil als súpers, esteu atentant contra la vostra salut. Us ho juro. Mireu, un dia no passa res. No passa res que un dia ens bevem una beguda energètica. No passa res que un dia ens mengem una crema catalana amb el sucre per sobre ben cremat. Un dia no passa res. Però és que hi ha persones que no saben beure si no beuen productes ensucrats. I us asseguro que són molt nocius per la salut. Quan un és jove, diu, ah, aquesta iaia què diu? No, no, però aquest jove es farà gran. En tindrà 40, en tindrà 50, i si Déu vol arribarà als 77 que tinc jo. Però veurà que si s'ha cuidat, la seva vida, la seva salut, haurà sigut bastant més bona que si no s'ha cuidat. I ara us passo una recepta senzilla que es fa rapidíssima i és econòmica i teniu un postre deliciós. Mireu, agafeu 2 ous, 70 grams de farina, no més, 80 grams de mantega, 80 grams de sucre, que jo n'hi posaria 40 i del integral, 120 grams de llet, tot això ho poseu en el minipímer, en el robot, a l'eina que tingueu per triturar. La mantega la desfeu si està compacta de la nevera, eh? La poseu en un cassó i espereu que es derreteixi, que es desfagi, vale? Tot això ben batut, ben batut, ben batut. Agafeu el motlle que vulgueu, que no ha de ser molt gran, eh? Perquè les quantitats són petites. Jo crec que amb un motlle de 20 us queda fantàstic. Poseu un paper al fondo del motlle. Tireu la pasta que heu triturat. I a sobre hi podeu posar maduixes tallades per la meitat. Hi podeu posar groselles, hi podeu posar nabius. Aquestes fruites que ara ens diuen que són tan bones per a la nostra salut. La fruita que us agradi. Ho poseu a forn precalentat a 180 graus i en 30 minuts teniu un postre que podeu posar a la nevera quan es refredi i menjar-lo fred, que sembla un gelat, o teniu un pastís de fruita. Ja veieu que és super fàcil de fer. Animeu-vos i cuineu. Ja sabeu que sóc la pesada que us diu sempre que cuinar és un acte d'amor cap a vosaltres i cap a la vostra família. Per tant, feu-me el favor, aquest estiu, quan tingueu vacances, ja sé que un està de vacances. Si esteu en un hotel, no ho podreu fer, però si esteu en un apartament, no em direu que no trobareu una hora per fer un bon gazpacho i no comprar un gazpacho de bric, per fer un pastisset i no comprar un pastisset industrial. No em digueu que no tindreu temps. Si de cas, digueu-me que no teniu ganes de fer-ho, però no que no tingueu temps.

I fins aquí, colla, receptes de cuina. Espero que us serveixin per passar un bon estiuet. I recordeu, hidratació.

participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94. 688 90 85 94.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
1: Bé, amics, avui em començaré a acomiadar. Però abans vull fer un spoiler que no té res que veure tampoc amb alimentació saludable. No sé si haureu vist per les botigues, els comerços, un cartell que anuncia que aquest cap de setmana fem Sant Quirze Temps de Flors. Una iniciativa privada que es va començar el 2018, que es va veure interrompuda per la pandèmia i després per la sequera. Doncs la tornem a reprendre. La fèiem per Festa Major, però Festa Major està tan carregada d'actes que tot se solapava. I hem decidit, amb la Regidoria de Cultura, el seu tècnic i jo mateixa, que ho faríem el mes de maig, que és el mes de les flors. Per tant, aquest cap de setmana, qui tingui ganes i vulgui, arregleu els vostres balcons, si no els hi teniu ja, amb flors. No amb plantes, amb flors. Volem color, volem flors. Les vostres finestres, els vostres aparadors dels comerços, els vostres portals. Agafeu per carrers, uniu-vos a uns quants veïns, feu una cosa xula en el carrer. El dissabte al dematí, el jurat, a partir de les 10, passarà a veure els arreglos florals, que també poden ser artificials, de goma eva, de paper pinotxo, de lo que se us ocorreixi, val? Passaran a veure això, però prèviament heu d'estar inscrits. Què vol dir això? Que si m'escolteu i teniu ganes de participar, o si heu llegit els anuncis i us fa gràcia participar, si us el llegiu bé, allà hi ha una adreça de correu on heu d'enviar el vostre nom, la vostra adreça i el vostre telèfon perquè us donin un número d'inscripció. Aquest número d'inscripció servirà per si heu de comprar, si no teniu arreglat el vostre balcó, la vostra finestra i ho voleu fer, i aneu a comprar flors, planta de flors, no rams de flors, planta de flors. El Garden Mas Duran, la Jardineria Coronado i les Flors Amidea, si vosaltres us presenteu i dieu «Soc el concursant número 6», aquella persona sabrà que esteu inscrita al concurs i us farà un 5% de descompte sobre el cost de la planta. Què us sembla? Un cop revisades aquests arreglos, que s'han de veure perfectament des del carrer. Des del carrer, han de ser visibles des del carrer. Es valoraran, es distribuiran uns premis que ens han concedit diversos comerços del poble, i el diumenge, dia 31 de maig, a les 12 del migdia, davant de l'Ajuntament, s'adjudicaran els premis. Volia comunicar-ho per aquí, ho he comunicat per les xarxes, però no està mai de més.

0: Bé, amics i amigues, la meva temporada s'acabava el 20 de juny, però la meva salut actual no em permet continuar. Per tant, jo avui m'acomiado de tots vosaltres dient que espero trobar-me fantàsticament el dia 5 d'octubre per començar un altre cop la temporada, perquè, com sabreu, Ràdio Sant Quirze Municipal hi fa vacances. Jo no m'incorporaré fins al 5 d'octubre. Us espero a tots i a totes, amb entusiasme. Ja tenim preparada una llista molt interessant de convidats. I penso que gaudireu. I tenim ganes de que ens feu costat. Per tant, bon estiu. No passeu massa calor. Aneu amb paraigua pel carrer com fan els japonesos i els xinesos. No us faci vergonya, jo ho penso fer, perquè diu que apretarà molt, moltíssim. Ja recordeu l'any passat que ens vam coure com les castanyes i ens hem de prevenir, perquè el sol és bo a unes hores determinades, però a les hores que apreta moltíssim, com són les del migdia fins a mitja tarda, hem de mirar de no estar exposats al sol. Ja sé, direu, bueno, sí, els paletes pobres i els que treballen al carrer i els que escombren, sí, sí, és evident. Espero que l'administració prengui algunes mesures perquè aquestes persones no es quedin cuites treballant, val? Però això ja no em compete a mi. Però com a iaia que sóc, us recomano que tingueu prudència amb tot, amb el cotxe, amb l'alcohol, amb el sol, amb tot. I passeu un estiu i unes vacances, quan les feu, fantàstiques. Jo també ho procuraré. Procuraré el mes de setembre trobar-me bé i fer les meves vacances familiars. I el 5 d'octubre vindré renovada i amb moltes ganes de passar-ho bé. Bona tarda, moltes gràcies i sigueu...
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris.

El programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural.

0: avui, aquí a Misteris la nit, anem a parlar del concurs de monstres, el concurs de dibuix de monstres. Parlarem també amb la il·lustradora Marina Vidal, tot un monstre de la il·lustració. Parlem del tarot de monstres, inspirat amb els contes de Lovecraft, per acabar amb la xocolata desfeta i els monstres de xocolata.
1: Doncs bé, bona nit, benvinguda Marina i gràcies per la teva assistència. Doncs començarem amb el tema dels premis de mostres del jurat del concurs de dibuix de Misteris la nit. S'han presentat dibuixos de totes les escoles del poble. Es van demanar 3 obres per cadascuna de les 4 categories: infantil, cicle inicial, que comprèn primer i segon, cicle mitjà, tercer i quart, i cicle superior, cinquè i sisè. Algunes escoles van demanar no presentar obres d'alguna categoria i complementar amb altres categories, fins a un màxim de 12 obres per a escoles. Ara parlarem del resultat de les votacions. Els membres del jurat han repartit 10 punts, amb 3 formes, 5, 3 i 2, entre les 3 millors obres de cada categoria. Volem destacar, sobretot, la participació popular, que durant l'exposició de les obres ha lliurat ni més ni menys que 452 vots. Déu-n'hi-do, Josep Maria?
0: Sí, sí.
1: Quina participació més bona, eh?
0: Increïble, eh? Cada dia hi havia cues per anar a votar.
1: Sí, jo, quan vaig anar-hi, semblava allò la una de les votacions de les eleccions. Estava plena fins a dalt.
0: Sí, i tant, i tant.
1: Bé, doncs, observant que han votat per a obres de totes les escoles, ha destacat l'interès per les obres de l'escola de Purificació Sales, que ha obtingut el 34% de vots. Tanmateix, la categoria que ha obtingut més votants populars ha estat la segona, el primer cicle de 7 i 8 anys, amb 33%. Destacar també, en general, que ha concordat el vot del jurat amb el vot del jurat popular, com és el cas de l'obra número 58, el dibuix número 58, de la Carla Guijosa, que guanya també en el vot popular com a més votada de totes les obres presentades. Els visitants a l'exposició de les obres han pogut emetre un vot per a l'obra que més els agradava de totes les exposades. Amb les votacions del jurat amb un pes del 80% i del jurat popular amb un pes del 20%, s'ha determinat els següents resultats. Categoria 1, infantil de 3 a 6 anys. El primer lloc, el premi, amb el número 53 de Max Arisa Llanyes, del curs i quart de l'Escola Purificació Sales. En segon lloc, el número 33, el Oliver de Sant Esteban Martínez, del curs de I5 de l'escola Lola Anglada. I en tercer lloc, el número 52, Emily Cáceres Ceballos, de U3 de l'escola Purificació Sales.
2: Sí. Va, doncs, continuem amb la categoria 2, que és el primer cicle de 7-8 anys. El tercer classificat és Biel Ramoneda, de l'escola El Turonet, de primer, amb el número 5, dibuix número 5. Hi és?
3: No hi és.
2: No hi és?
3: Quan? Quan? Podem agafar el 5.
2: Doncs continuem amb el segon. El segon lloc és pel Marc Ramon, de l'escola Lola Anglada, de segon, el dibuix número 39. Sí. Poc és. Bueno, la Pilar ens ha anat a buscar els dibuixos.
3: Sí.
2: Els nens no hi són, però els dibuixos,
3: els dibuixos sí.
2: I el primer premi seria per la Laia Moya, de l'escola Pilarín Vallès, i amb el número 84, el dibuix.
3: Doncs ara venen amb els dibuixos i podem veure els dibuixos.
2: Que guai, està emocionada la
3: Maria. Ai, ostres, sí.
4: És que és molt sol que els absents i els
3: cosos que estiguin. Sí, aquí.
2: Aquests són els altres dos.
3: Posa't a la foto i els ensenyes.
5: No, no, tu,
2: molt bé. Felicitats. Sí, sí, els que tenen el pelo. Una cosa. si es veuen des d'allà.
3: No, després ho farem.
2: Aquí davant, que els vagi enganxant.
3: No, després que sí? Farem
2: la foto.
3: Sí. Primer acabem la donació i després ho posarem.
2: Vale. Doncs vinga. Tercera categoria. És el segon cicle de 9 i 10 anys. El tercer classificat, la tercera, és la Ivet Corpas de l'Escola Taula Rodona amb el número 18. 18. Sembla que l'ha anat a buscar. Vale. En segon lloc, la Olivia Ruiz de l'Escola del Turonet amb el dibuix número 9.
3: Mira, el dibuix.
2: La Ivet, no? Felicitats. I la guanyadora és la Carla Quijosa de l'Escola del Turonet. Molt bé, Carla.
3: Molt bé.
2: El segon no ha vingut, oi? Sí.
1: Espera, estem fora ara.
2: Vale. Doncs ja acabem amb la quarta categoria.
3: Quarta categoria.
2: A veure, hi ha dos tercers classificats en aquesta quarta categoria.
3: Sí, sí, van coincidir amb vots populars i vots de jurat, o sigui que vam decidir, van quedar empatats.
2: Vale. Doncs, aviam, tenim el Liam Robles de l'Escola Taula Rodona de 6è. I la Caral Sierra Minguell del Pilarín Vallès de 5è de primària. El segon classificat és el Vidal Pérez de l'Escola de l'Anglada de 6è B. I el primer classificat, o primera,
3: primera.
2: Anuc André Maqueda de l'Escola Pilarín Vallès també. Bueno, tenim els dibuixos.
3: Sí. Sí, ja ho sé, m'ho han comentat.
5: Vale, segon.
3: Fem la foto. Sí, sí.
2: Fem la foto a la mare. Almenys que fem la foto. Sí, I ara, la Carla Guijosa de l'Escola Purificació Sales.
3: Si poden venir els guanyadors, que poden venir un moment, una altra vegada.

0: Quan des del programa Misteris de la nit van començar a preparar el concurs de monstres, van pensar que seria important que un professional de la il·lustració i dibuix participés. Algú a qui li agraés els misteris i dibuixés per als més joves. I per casualitat la vam trobar.
1: Amb un perfil de dret social i ja diu exactament: hola, em dic Marina Vidal Martínez, sóc una il·lustradora i dibuixant de còmics de Barcelona. Dibuixo un webcòmic anomenat Marina i les seves coses, on faig acudits sobre la meva vida. A part de dibuixar i intentar omplir el meu portafoli d'il·lustracions boniques, adoro llegir i veure vídeos d'ossos rentadors i gats.
0: Ossos rentadors i gats, Marina, què és això?
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Els millors animals del món.
0: Sí.
2: Sí, els gats, bueno, crec que tothom sabem que els gats, aquesta energia que tenen, que també està molt relacionada amb els misteris, no? Són animals misteriosos.
0: Ostres, i tant, perquè una de les preguntes que et volia fer, si el teu gat tenia alguna cosa a veure amb el gat de Schrödinger.
2: Jo, a vegades és gat de Schrödinger, perquè per trobar-lo moltes vegades és com està tancat al pis. On és? On és?
0: Exacte, no saps si apareix, està viu o està mort, no?
2: Sí, aquesta és una de les meves preocupacions de tot el dia.
1: I Marina, i què els dius dels ossos rentadors?
2: Els ossos rentadors, els mapache, o com els anomenen en anglès, que són els pandas de la basura, no? Sí. Els traspanda, són animals que tenen mans petitones com de nen petit, em fa molta gràcia. Són uns animals que són molt agressius i transmeten moltes enfermetats, però són molt cuquis. No sé, veure'ls rentar menjar aquí després. No sé si heu vist el famós vídeo d'un os rentador que està netejant un tros de sucre.
0: Ostres,
2: i el posa a l'aigua i clar, es desfà.
0: Ho podem trobar a YouTube, això?
2: Sí, sí.
0: Ho buscarem.
2: És un vídeo super...
0: Ho posarem a Misteris a la nit, perquè això és tot.
2: Per ell és un misteri, perquè li ha desaparegut el menjar.
1: Jo els vaig veure a Vancouver, a la ciutat de Vancouver, en un parc. Stanley Park,
0: sí.
1: I se'n van pujar per les sabates. Tenien una mica de falla, que et fan dir, i està molt bo, perquè el van estar llapant una estona. No sé si era la meva olor també, potser no.
0: Doncs, què et sembla aquesta presentació? Ben bé ets això que ens expliques aquí, i que fas un webcòmic en la teva vida. Què és això del webcòmic?
2: Sí, bueno, el webcòmic el vaig començar ja fa un parell d'anys. Ara portaré dos o tres que està parat, perquè no em dóna temps, i era una cosa que feia en el meu lliure. I bueno, bàsicament era explicar una mica pues les coses gracioses que em passen. Soc una persona una mica patosa, i no sé, em passaven coses. Soc catalana, hago coses, no? I em passen coses també.
0: Com per exemple, que haguessis explicat en el teu webcòmic i que recordi.
2: Havia alguna que era molt divertida. Per exemple, una que vaig, la primera vegada que coneixia la meva sogra, i jo baixava amb bici, i era com, era estiu, no fa falta que vagis amb bici, et baixen en cotxe i tot, i saps? No hi ha problema. No, jo cabezota vaig voler baixar amb bici i em vaig donar un cop ben gran amb la bici. Em vaig caure la bici i vaig quasi atropellar un cotxe. Bueno, en fi, un cotxe aparcat, no res agressiu, però bueno, jo anava molt segura de mi mateixa i vaig arribar pues fet a unos zorros, no, com es diu.
0: I tot això ho poses en còmic.
2: Tot això ho poso en còmic. Una vegada també que em vaig treure, que això ho vaig explicar el dia de la Bíblia i es va fer gràcies als nens, una vegada em vaig treure un moc i semblava un cisne, i em va fer gràcia. I ho vaig dir, sí, aquest tipus de coses, no? Coses com molt pues quotidianes, no sé.
0: La veritat és que el tipus de dibuix que fa la Marina és crida l'atenció, perquè no sé si t'ho vaig dir, quan vaig buscar, i que ara ho deia, un il·lustrador, vaig estar mirant a professors de l'escola Josso de Sabadell, perquè tu dones classes aquí a Sabadell, que és al costat de Sant Quirze, i vaig pensar que per proximitat. Aleshores, hi havia les fotos, però en el cas de la Marina hi havia un avatar, que era un dibuix fet per ella mateixa, molt graciós, i que em va cridar realment l'atenció, i per això em vaig posar en contacte amb tu. Què és aquest dibuix? Com el vas treure?
2: Jo, sempre et diuen, no, una foto de tu per posar-te, i jo no em sento molt còmode posant fotos meves, no per res, sinó perquè, no sé, és una cosa que sempre... jo sempre dic que jo trenco les fotos perquè no sóc molt fotogènica, i ja que sóc dibuixant, no sé, la gràcia és fer-te un dibuix, un autorretracte, una cosa així,
0: sí,
2: que sigui graciosa.
0: Sí, però amb un orinal al cap.
2: No és un orinal, no.
1: Això ho interpretes malament, eh?
2: Clar. Això és l'avatar que dius tu, és un dibuix que vaig fer de la meva cara com vestida, bueno, en aquest vestida no, perquè només surt la cara,
0: sí.
2: Però com fent cosplay d'un personatge d'una sèrie de Mister, que no sé si la coneixeu, que es diu Over the Garden Wall, Más allá del jardín, que és una sèrie que van emetre a Cartoon Network i ara està, sembla que a Netflix, que és una minissèrie molt curteta d'uns nens que viatgen pel bosc.
0: Com i has dit que es deia?
2: Over the Garden Wall.
0: Over the Garden... M'ho apunto perquè...
2: És així, a més de misteris, és així molt, clar, molt creepy, és molt xula.
1: Potser podem fer un programa un dia d'aquests.
0: No, no.
2: És una sèrie, a mi m'agrada molt. I
0: pensant que aquest programa segurament l'escoltaran molts nens, és per veure els nens o és...
2: Bueno, és d'aquestes sèries que la poden veure els nens, però...
0: Jovenets, té aquest... els més jovenets.
2: Sí, sobretot si són més adolescents, perquè té una mica un giret una mica més fosc.
0: Ja.
2: I tal. I bueno, és la història d'aquests dos germans.
0: Llavors, no és un orinal, és un
2: no,
0: petado.
2: No, és que el germà petit porta com un peto verd i a sobre porta una tetera.
0: Ah,
2: que... Té un sentit, perquè va així vestit, sí. Igual que el germà que porta com va com vestit de mag, hi ha un sentit perquè van així vestits.
0: Vale, no descobrim els
2: que no descobrirem,
0: perquè aquí
2: no
0: ja seria...
1: Es perdia la classe,
0: sí, bueno. Què anava a dir? Ens pots explicar com vas començar amb això de la il·lustració en aquesta professió?
2: Pues vaig començar una miqueta com de xiripa, perquè jo des de petita no m'agradava el dibuix, no era especialment una nena talentosa en el dibuix. Els meus pares sí que es quedaven els dibuixos que feien a casa, perquè això ho fan tots els papas, no? I les mamás que, ai, que bonito el dibujo que ha hecho mi hija, encara que sigui una merda. Però bueno, jo no era una nena especialment interessada en el dibuix, ni res per l'estil. Sí que vaig introduir-me al manga, i jo sóc de la generació que va créixer amb el 3XL, amb un munt d'ànime en català,
0: i
2: amb Bola de Drac, amb Sailor Moon...
0: Clar, tu vas créixer amb Bola de Drac i el meu fill li donava la papilla mirant la primera temporada de Bola de Drac.
2: Sí, no? És que som una generació que jo ho agraeixo molt, créixer amb tant d'ànime en català.
0: Va ser una revolució per TV3,
2: sí,
0: aquest anime,
2: sí.
0: De Bola de Drac, me'n recordo en aquells moments, i increïble.
2: Sí, bueno, però... i li va seguir Ranma, li va seguir un munt de sèries.
0: Sí, moltes més sèries.
1: Però ja ha canviat força, no? Ara ja no es fa tal com abans.
2: Bueno, no, ara ja no, ara per desgràcia.
1: No, és el que passa, que s'està tornant un tipus de dibuixos animats o més violents, no? Com ho veus tot això?
2: Bueno, també hi havia, violència, perquè jo veia cada sèrie, vull dir, Evangelion, quan la donaven per la nit, ojo,
0: Evangelion.
2: Jo la veia de petita, no vaig entendre res.
0: Sí, la tinc allà per revisar.
2: Una gran sèrie.
0: I després van fer unes pel·lícules, i realment és això, potser va ser un dels primers animes que vaig veure, per adults diria jo,
2: perquè
0: has de raonar molt i posar-te amb la història. Però deixem estar això, o sigui que a tu...
2: Sí, jo vaig començar una mica amb el manga, a llegir manga, perquè veia l'anime i, bueno, és com una relació, no?, dos. I quan vaig canviar-me de col·le per fer l'ESO, perquè jo al meu col·le primària no tenia línia de continuïtat, pues allà vaig canviar-me de col·le i no coneixia ningú. I els nous amics que vaig fer, una d'elles, ella ja dibuixava molt bé, també li agradava el manga, tenia moltes sèries comunes, i ella venia de bueno, pues, havia fet dibuix a una escola i es volia com tornar a apuntar, i em va dir, et vols apuntar amb mi, no sé què? I mira, em vaig apuntar, l'escola va resultar ser l'escola José Sabadell, a la que ara dono classes, i a partir d'allà pues, vaig començar a dibuixar, perquè fins ara jo us deia, no dibuixava molt. I bueno, allà vaig veure que era una professió, que hi havia gent que es dedicava a fer còmics, que es dedicava al món de l'animació, que es dedicava a fer cobertes. Vaig entendre una mica, no?, que tot el producte que hi ha il·lustracions, hi ha una persona que ho fa darrere. I bueno, vaig passar tota l'ESO i part del batxillerat fent el curs principal de la JOSO i bueno, al final vaig decidir dedicar-me a això.
0: Podem dir als nens i nenes que encara que diuen, ai, no sé dibuixar, que això no és
2: així. No, això no és important.
0: Que si vols t'hi pots dedicar i és esforçar-se més o menys.
2: És una professió com totes, i tu quan vols ser, pues, no sé, vols ser metge, vols ser arquitecte, vols ser el que sigui, tu et estudies, tu et professionalitzes primer estudiant, no?
0: Clar,
2: i practicant.
0: Sí.
2: i s'ha d'entendre el medi.
1: Sí, i tu creus que, no s'ha de tenir un talent com a la música? La música és una cosa pràcticament innata, no s'aprèn evidentment, però el talent és fonamental.
2: No, jo crec que no existeix el talent, de fet. Sí que és cert que hi ha gent que potser té facilitats cerebrals, vull dir, és a dir, té molta, molta capacitat visoespacial o té molta retentiva visual, per exemple, no? I això li facilita, per exemple, dibuixar o passar, o té paciència, no sé, ja té qualitats que li faciliten la feina. Però jo crec que al final la feina la fas amb les ganes i amb posar-t'hi. I això no és talent, això és tenir una actitud d'esforçar-te, de treballar, de posar una mica com tot, no? Que les coses no venen com regalades.
0: Sí, és l'esforç i...
2: És l'esforç i és treballar-ho. És a dir...
0: I t'has trobat a vegades amb això que a vegades diuen davant del full en blanc... Què
2: faig? Molt.
0: I què?
2: Pues això s'entrena i això es treballa.
0: Com te n'en surts, llavors?
2: Te n'en surts pues, fent gravatos i fent coses i intentar plasmar, pues, fer ruïdo, no? Que se li diu. Pues, jo començo a fer coses i d'aquelles coses que no són res vas pensant i et surt una cosa. Caminar també va molt bé, activar el cervell.
0: Per cert, la Marina va fer el cartell del concurs de dibuix de... que anem organitzant nosaltres a Mestres de Nit i del qual hem escoltat avui els resultats aquí. Com va sortir el cartell? Ens pots explicar una mica com és el cartell i com va sortir?
2: Sí, bueno, el cartell bàsicament són dos nens, una mica més petit i l'altre és una mica més gran, que estan com jugant junts, i el nen té com una llanterna que l'està projectant i està projectant una ombra a la paret i la nena està com dibuixant un monstre a partir de l'ombra del nen. I bueno, jo buscava una il·lustració que fos divertida, no? que mostrés una mica que els monstres no tenen per què ser super de terror, que no té que ser una cosa tan adulta, que pot ser una cosa més divertida, principalment perquè al final el concurs estava focalitzat a nens, no? I era trobar una mica aquest esperit de nens, no? D'imaginació i creativitat. I bueno, vaig inspirar-me una mica amb el que feia amb el meu germà de petits, no? que érem, més érem els dos, els únics nens que havia la meva família en aquell moment érem tots dos, i normalment jugàvem cadascú pel seu costat, però moltes vegades també jugàvem junts, no? I jo me'n recordo que feia a vegades amb les tizes aquestes pel carrer, pues, feia, jo que sé, dibuixos al terra i coses així, i era una mica pues, aquesta idea de ser nen, de la imaginació, de passar-t'ho bé...
0: I a casa teva, a les parets...
2: No, a les
0: també.
2: Parets no, perquè no estaré aquí, la meva mare m'hagués ja...
1: Per estar les pisades, no?
0: Sí. Llibres juvenils o infantils? Perquè has il·lustrat portades d'obres de gèneres de ciència-ficció i fantasia. Digue'ns algun de les teves obres que ens recomanaries.
2: Bueno, he fet moltes coses. Si recomanacions més juvenils i infantils, potser recomanaria molt la pentalogia d'Atenea i los elementos de Jesús Cañadas, que és un autor de gènere fantàstic, de terror, i fa uns anys va treure uns llibres juvenils, que és d'uns nens, bueno, en aquest cas d'una nena, que tenen poders com dels elements, i la nena és filla d'uns arqueòlegs, i bueno, es veu envoltada en una investigació amb una cosa de Nefertiti, el misteri que hi ha darrere, s'apareixen els seus pares, bueno, hi ha aquí com misteris relacionats.
0: Però una de les obres que sí que t'agrada és el Brandon, escrites per Brandon.
2: Ah, sí, bueno, Brandon Sanderson, això és...
0: Brandon bueno, Sanderson, explica'ns una mica perquè...
2: Sí, em veus molt activa, no?, en xarxes socials.
0: En xarxes socials, màgia, humor i companyia. Aquests són els elements dels fons de Brandon?
2: Sí, bueno, Brandon Sanderson és un autor de literatura fantàstica, que bueno, sobre la seva obra principal és adulta, però bueno, ell també ha tret llibres juvenils i infantils. De fet, un de l'infantil que té aquí a Espanya està editat amb una coberta meva, que és Alcatraz i los malvados bibliotecarios. Bueno, los bibliotecarios malvados, ho he dit al
0: revés. O sigui que, atenció nens, Alcatraz contra los bibliotecarios malvados. És... la portada il·lustrada per la Marina.
2: També són 5 llibres, si no recordo malament, i bueno, són les aventures d'aquest noi que té un talent, té com una màgia, que és que ho trenca tot.
0: Bona màgia.
2: La màgia d'aquest univers és així com una mica estranya. El seu avi arriba tard a tots jocs, incluïda la seva mort, coses així, no? És molt original, és molt graciós. I bueno, jo, a part de ser il·lustradora de Brandon Sanderson aquí a Espanya, també soc hiperfan seva, ajudo a col·laborar, bueno, col·laborava abans amb l'editorial per coses del lore, de les seves... Vull dir, soc d'aquestes fangels acèrrimes de... Sí, sí.
0: També fas cosplay, et disfraces?
2: No, cosplay no, no tinc aquesta paciència de...
0: No, home, quan vas a alguna convenció...
2: No, vaig de disfressar de Marina Vidal.
0: Comic-Con, vas disfressar de Marina Vidal.
3: Tal qual, sí.
0: Què anava a dir? Tornant a allò del concurs, perquè una de les idees, quan anem pensant en el concurs, era que els nens, en aquestes edats més petitets, el concepte de monstre està molt present, i que també és un aprenentatge vèncer les pors i enfrontar-se a les pors. Què els diries a aquests nois les obres que han presentat? Què t'han semblat aquestes obres?
2: Bueno, ja els vas dir als que van estar que estava super sorpresa de totes les propostes. Em van agradar totes, em va costar molt decidir quina votar, perquè realment totes tenien quelcom que em semblava molt interessant. De fet, em va fer molta gràcia, perquè quan més petits eren veia coses com molt més creatives o molt més interessants, que no passa potser que totes eren guais, però els grans sí que veus ja que comencen a tenir aquest patró de mentalitat d'adult, no?
0: Sí, i els més petits els surt
2: més petits
0: com més
2: els
0: natural,
2: donava
0: no?
2: Igual tot, i, vull dir, havia...
0: I tu, Josep Antoni, perquè al fer eres part del jurat, què vas veure amb totes aquestes obres?
3: Sobretot el
0: obres?
3: Que vaig veure és una mica l'aspecte esgardifós, no? Perquè el problema és que jo et volia fer una pregunta, prèviament. Què és per tu un monstre, no? Com definiríem un monstre?
2: És difícil, una pregunta difícil, perquè, clar, jo ja sóc una adulta, ja tinc aquesta idea de monstre, no? De que... Tu te refereixes a un monstre de... No, per mi els monstres són altra cosa, ja, són gent real, no?, que fa coses que són...
0: Sí,
2: hi ha com una paret d'aquesta fantasia d'una criatura màgica o monstruosa, no?
3: Però per mi és una criatura màgica, una cosa diferent, una cosa que no veig de forma natural i que, per tant, per això el problema és que potser en els nens els hem ficat en el cap que els monstres són terrorífics. I al final
2: sí, això,
3: els pinten
2: això.
3: De forma terrorífica i amb molt de coloraire. Que tenia un quantitat de colors, no?
0: Bueno, és una mica el que deia la Marina, que estic d'acord, quan els veus, i per això també el fer diferents categories, i anem veient com els més petits realment és com una cosa natural, una tal, i després cap a més grans, a mi els últims, no sé, Marina, després parlarem dels mons de Lovecraft, però el monstre que va guanyar era com un joc, un d'aquests monstres de Lovecraft que amorfo, sense
2: sí,
0: forma.
2: Sí, com una bava amb ulls, oi?
0: Amb ulls, eh? I que tu tenies un problema als
2: sí,
0: ulls.
2: Sí, jo els hi vaig
0: això,
2: explicar.
0: Va, sí. La Marina allà ens va dir que aquell monstre li feia molt
2: bueno,
0: por.
2: Bueno, hi havia
0: molta.
2: Molts amb molts ulls que em donàvem.
0: Molts amb molts
2: sí,
0: ulls.
2: Perquè jo tinc tripofòbia, que és bàsicament que tripofòbia, que és com una fòbia als forats que estiguin molt junts i siguin molt petits.
0: Sí.
2: Llavors, jo si veig una... Amb els panells d'abelles no em passa, però, per exemple, algunes textures que tenen els sostres, que estan amb uns foradets, si estan organitzades de forma molt poc simètrica, em genera molta incomoditat, mentre en esgarrifances,
0: sí.
2: Ganes de vomitar, sí, em genera molt... No ho sé, des de que tinc més o menys consciència de que estan aquestes coses, em fa molta angúnia.
0: Amb aquest monstre que
2: dèiem... I amb aquests monstres,
0: dèiem,
2: clar, era tot ulls i una cosa verda flotant i era com, ui, Dios mío, això sí. Em fa molta
0: por. A mi, en aquesta categoria també n'hi havia alguns que, és això, em recordaven el terror de Lovecraft, aquest terror còsmic, aquestes figures mítiques.
3: Tu I alguns no us semblaven una mica els dinosauris?
2: Alguns sabien.
3: I a més és que hi ha una atracció brutal, jo en dic perquè amb la meva dona hem anat amb nanos i hem parlat de dinosaures, també hem fet alguns tallers sobre aquest
0: tema. De dinosaures.
3: Sí, i els dinosaures, és que els encanten, no? I a més...
0: Bueno, són monstres,
2: sí.
0: D'alguna manera són monstres.
3: Són monstres perquè no els entenem.
0: No, perquè són monstres de la natura. bueno, cosa estranya, sí, ara, que fa por,
3: també podia entendre nosaltres
0: que porten dents.
3: També podia entendre que nosaltres també som una mica monstruosos perquè venim d'ells, no? Per tant, sí, en certa manera, és la evolució de més de 75 milions d'anys. Jo el que passa és que això, el tema dels monstres està basada en una cosa terrorífica. I jo, de vegades, jo recordo de petita, de vegades, els monstres també podien tenir un aspecte càlid, no? El que passa és que eren diferents, una forma diferent a nosaltres, però molt més grans podien ser, però també poden ser càlids, poden tenir sentiments i poden tenir bones sensacions.
0: Està parlant del monstre de Frankenstein, que tenia sentiments, però la nena la va tirar.
2: No.
0: Pobreta. Bueno, una de les coses que, quan estàvem allà en el lliurament de premis, vaig preguntar i diu, a les nits tots tenim un monstre sota el llit? Tu què et sembla?
2: Jo crec que sí, tothom té por a alguna cosa i crec que la por que potser tothom podem compartir, que és la por a allò desconegut, allò que no veus, allò que ho notes però que no saps que no ho acabes de veure, tot l'hem tingut i sota el llit sempre hi ha coses.
0: Sí, sempre hi ha un monstre.
2: Sempre hi ha sempre li fa por. A vegades
0: es van quedar una mica així quan hem fet aquesta pregunta, es van quedar tots parats i després anem a afegir.
2: Sí, ho vam suavitzar,
0: bueno,
2: perquè clar,
0: són monstres,
2: no hi ha res,
0: bons, no hi ha res, perquè...
2: Clar, però és veritat, a mi em passa a vegades que torno a posar, a vegades que m'aixeco a anar a pixar per la nit i poso els peus al terra i en aquell moment hi ha un microsegon que penses, algú agafa pels turmells i me muero.
3: També és una mica la por a la foscor, no?
0: També, sí, també.
3: Que és el que en certa manera el cinema de terror ha treballat molt el tema de la foscor.
0: Efectivament, és possible que també que degut a les pel·lícules que puguin veure, potser fora de temps, perquè, clar, estem parlant de nens des de més petits fins a nens més grans. Si, segons a quina edat veus una pel·lícula, potser no és adequada.
2: Jo tinc una anècdota, de fet, amb això, perquè al meu tiet li agradava molt posar-me pel·lis de terror. Era una cosa que li agradava. Perquè li agradaven i me les posava. Aquesta pel·li és molt xula, ja veuràs. I bueno, aquesta pel·li no l'he de veure jo. I recordo que una vegada em va posar Deep Blue Sea, que la pel·li del tauró aquest que lo destruye todo, no? Que és una pel·li d'un tauró, que tampoc és que sigui superterror. Però jo me'n recordo que des que la vaig veure hi ha una escena en què el tauró trenca un vidre i entra dins i comença a matar a tothom. I jo des de llavors vaig tindre por que un tauró em mengés al llit.
0: Ja.
2: És que m'hi va comer un tiburon. Sí. Un tauró que no... Que, clar, que el tauró viu al mar. Però vull dir que jo de petita, aquesta ment, no, d'infantil, les pel·lis t'afecten.
0: Jo també tinc una anècdota en aquest sentit, i per això feia el comentari. Recordo encara, fixa't bé, que no sé quina edat duia a tenir, potser 10 anys o així, i no sé com va ser, vam fer una pel·lícula de Frankenstein, en blanc i negre, o sigui, quan la tele encara no tenia color. I vaig estar tot un estiu, no sé, com neguitós, en llocs així que no veia clars, perquè pensant com aquesta imatge del Frankenstein i tal. Per això que hem d'anar en compte, quan a un nen li deixen veure la tele o així, els programes que puguin fer o així, perquè, clar, estan en formació. Però també és cert, ho haig de dir, que després d'aquesta experiència, ja he vist sempre pel·lícules de terror i disfrutat amb el terror.
2: A mi m'agrada amb el terror i potser és gràcies al meu tiet. Això mai se sap.
0: Ha sigut una de les coses que al anar al cine sempre he anat a buscar pel·lícules d'aquesta espècie. En el teu cas...
3: Jo no m'agrada gens el terror, no.
0: No, ets més d'òpera.
3: No, soc més de, no sé, sensacions i altres històries, però el terror em posa tensió. No és m'agrada la intriga, això sí.
0: Thriller.
2: Més de thriller.
3: El suspens, tot això.
0: Sí, la Marina i jo som més de...
2: A mi m'agrada tot, jo no li poso...
3: Són els finals que pràcticament donen la volta en el darrer minut, m'encanten, no?
0: I què li diries als nois que han participat?
2: Els diria que,
0: bueno, que unes paraules.
2: Molt bona feina, que estiguin molt orgulloses i orgullosos dels dibuixos que han fet, i que continuessin dibuixant monstres, que mai se sap el que poden aconseguir amb els seus buixos, perquè
0: els animes a dibuixar
2: molt,
0: no solament els que han guanyat,
2: no, evidentment, tot el que han participat, perquè vaig veure molta creativitat i crec que els nens han de treballar la creativitat i s'han d'expressar amb ella, i amb el concurs vaig veure coses molt guais.
0: Sí,
2: estic segura que
0: de tot el que ja eren seleccionats, perquè a les escoles tots els nens que van participar, n'hi havia molts més, però és cert que moltes dibuixos, cadascun tenia la seva cosa i tots tenien la seva petita
2: Exacte.
0: Ànima del nen allà al darrere.
2: Sí.

0: Bé, molt bé, Marina. Doncs ara farem un petit qüestionari, com sempre fent a totes les persones que entrevistem. A veure, la primera cosa, que de fet ja ens has parlat una mica. Una pel·lícula d'amor i romàntica o t'estimes més el terror?
1: M'agraden les pel·lis d'amor, però prefereixo les pel·lis de terror. Quan estic trista o estic em trobo malament o el que sigui, sempre em poso una pel·li de terror per calmar-me i animar-me. I la meva mare sempre em diu, per què ves aquestes coses? No hauries de veure coses més. Bueno, i jo, mama, això és el que a mi m'agrada.
2: Això és bueno, el que et tranquil·litza.
1: Sí, a mi és el que em tranquil·litza.
2: Bueno, i quina és la que mires?
1: Ara la que fa aquesta funció, perquè vaig canviant, la que està fent aquesta funció és Malignant.
2: Malignant?
1: Malignant.
2: On la veus? Que la tens?
1: Està en HBO.
2: En HBO? Espera, me la torno a apuntar perquè Malignant. Aquesta no l'havia vist jo, HBO.
1: Peliculón.
2: Vale, doncs ja tenim una recomanació.
0: Per anar a veure, no?
2: Malignant.
0: Doncs bé, com seria la pel·lícula de la teva vida?
1: Uf,
0: que no sigui terrorífica, evidentment, no?
1: Bueno, tindria les seves coses terrorífiques, però jo crec que seria una pel·li d'humor.
0: D'humor,
1: sí.
0: I molta alegria i molta joia, no?
1: Molta alegria, molta joia i molta ansietat també. Seria una pel·li una mica weird, no? Weird dels 80, seria una cosa així,
0: una
1: jo crec.
0: Una mica estaciant amb molt de ritme. Sí. Bé, i un llibre per llegir, què ens recomanes?
1: Uf, que difícil aquesta pregunta, perquè jo llegeixo molt, jo llegeixo tant que em costa.
0: O què estàs llegint ara mateix?
2: Josep Antoni, em consta que llegeix molts llibres, i a més, me sembla que és amb la teva web.
1: Sí, el Goodreads, no?
2: Sí, que expliques una mica, dir, mira, he batut el meu rècord de lectures aquest any. Quants llibres has llegit?
1: Mira, us recomanaré l'últim que he llegit que em va agradar molt, que de fet és un llibre terror que es diu Piñata, només està en anglès, aviam si algú s'anima a traduir-lo, del Leopoldo Bult, que és un llibre, a més és un molt cotolesc, és un llibre que va d'una dona que és arquitecta de la ciutat mexicana, però ja viu a Nova York, i la seva empresa l'envia ella i les seves filles a retocar una abadia per la convertiran en hotel i bueno, ella és la que s'ocupa del projecte.
2: I hasta aquí podemos leer.
1: No, encara puc explicar una mica més. I ella, bueno, arriben a Mèxic i diguem que hi ha alguna presència estranya que aterroritza o que segueix a la seva filla petita.
2: Ostres,
1: i a partir d'aquí sí que no puc llegir res més.
2: Això és com un dels nostres programes, que anem fent.
1: Molt divertit.
0: I aquests llibres no teuen la son?
1: No.
0: Els llibres de nit i cap problema?
1: Cap problema. De fet, vaig estar llegint un de terror, que aquest era de Cases Encantades, un dia, bueno, m'estava acabant, que vaig acompanyar les meves cosines i el meu germà a un concert i ells van entrar, jo no vaig entrar, em vaig esperar al pàrquing tot a oscures, amb un fred que pelava, llegint-me el llibre sense llums, amb el Kindle evidentment, i vaig pensar, esto es un poco de histérica, no? Estar llegint aquí aquest llibre de terror a soles, que no passava ningú per allà.
2: Molt valenta, tu.
1: Bueno, són molts llibres ja de terror, ja aquestes coses.
0: Suposo que, evident, distingia diferències clarament entre la realitat i la ficció, no?
1: Hi ha vegades que no, eh? Hi ha vegades que digo, ui, esto...
0: Això podia passar.
1: Alguns llibres que sí, eh? Hi ha algunes coses que dius, mare meva.
0: Bé, una carta del tarot, perdó.
1: Una carta del tarot?
0: La tenim per aquí, eh?
2: Sí, a veure quina...
1: M'agrada molt l'emperatriu.
2: L'emperatriu.
1: Vaig fer un fanzine de tarot i vaig fer la carta de l'emperatriu.
0: T'identifiques amb la imperatriu?
1: No especialment, eh? Si em tinc que identificar una carta, crec que seria el penjat.
0: El penjat,
1: o el full,
0: el cascau. No tens pinta de penjada, vull dir.
2: Però per què t'identifiques amb el penjat?
1: No sé.
2: És perquè és potser un trencament, és una evolució...
1: Jo de tarot no sé molt, eh? Però és una figura molt com... Això d'estar anuagat, jo us he dit abans, soc molt...
2: Està penjat pels peus, penjat pels peus.
1: Sí, bueno, però la sang t'ha d'arribar al cap, la sensació aquesta de Dios mío, la té segur.
2: Un moment, perquè he escollit la imperatriz, i aquí tenim l'emperatriu, però del tarot del Necronomicon, i aquí diu... Es la diosa que se yergue en la postura de una bailarina totalmente desnuda. Su cabeza ¡ojo! Es una bestia extraña, con el pelo erizado como si fueran cerdas y con cuatro cuernos. dos de los cuales se doblan hacia arriba. Sus orejas son puntiagudas y de sus extremidades salen mechones de pelo. Vaya carta, nena.
1: Sí, bueno, yo, cosa, a mí me acaba el cabello. O sea, los mechones en la mano del pelo a mi yo...
0: Pues ven mirando y sembras en gel.
1: No.
0: Afortunadament no coincideix
2: amb res. Tenim aquí al davant la carta.
1: Lo de los cuernos ja.
2: Bueno, és que és el tarot del Necronomicon.
0: És una mica fort, aquest tarot.
2: Aquest tarot després el comentarem.
0: És de tono subido.
2: Però és de tono subido.
0: Doncs bé, hi ha un encontre en la tercera fase, ara que ja estem així volant una mica cap amunt.
1: Un encontre? Puf,
0: una trobada en la tercera fase.
1: He tingut pocs, però me'n recordo una vegada, perquè jo veranejo des de molt petita a Roses, i me'n recordo d'una nit que jo dormo com un tronc, però a vegades sorolls i coses així, jo me desperto i ho veig, o crec que em desperto.

0: un soroll molt estrany, que era un soroll d'animal normal,
1: que apareix a les pel·lícules de terror.
2: Fa un soroll com un calbolet, com
0: si sí, era estrany. Sí.
1: Sota cabra, segur.
0: Sí. Segur. I la llum, pues, suposo que baixaria.
1: Això
3: són els misteris del Cap de Creus, que haurem d'investigar.
0: Ojo, jo m'ho crec, perquè...
3: Allà hi havia un senyor que també estava una mica tocat de l'ala, no?
1: No, tocat del cel.
3: Ha estat tocat del cel, però vull dir, va fer molts quadres, no? I un viatge per fer, un viatge terrenal, evidentment.
0: Ai, m'agradaria molt anar al Japó. De fet, és un projecte que ens agradaria a la meva parella i alguns amics l'any que ve. Aviam si tenim sort.
1: O sigui, vols anar allà on hi ha els mangakes més famosos
0: del món?
1: Bueno,
0: sobretot per anar a menjar, més que... No
1: què vols anar a menjar? Que ets de sushi?
0: Sí. No, jo soc de ramen i de tonkatsu i d'aquestes coses. Onigiri.
3: Bueno, mentrestant pots provar per aquí, perquè hi ha molts jocs, afortunadament.
0: Sí, per sort.
1: Bueno, però home, deus voler visitar els llocs.
0: No, i els temples, vull dir que culturalment m'agrada... I llavors comprar fricades, evidentment, no?
1: Sí, i allà trobaràs tot sobre el manga, perquè...
0: Sí, perquè, bueno,
1: n'hi ha de tots els tipus, de tots els estils i...
0: Sí, allà et pots avorrir de...
1: Bueno, la veritat és que això del manga que a nosaltres ens va arribar allà, la gent en el metro, en el tren, tenen llibres grandiosos de manga,
0: sí,
1: i llegeixen.
0: Sí, compliquen revistes, allà tothom llegeix. Tothom de fet llegeix. És una cosa que aquí ens falta, no? Llegir una mica més còmics.
1: Una mica més de còmics ens permet de llegir.

0: Howard Phillips Lovecraft. Neix el 20 d'agost de 1890 i mora tràgicament el 1937, als 46 anys, víctima d'un càncer. Deixa un legat literari inabastable a la revista Weird Tales i una mitologia increïble als mites de Cthulhu, on les forces de la llum i la foscor lluiten eternament. El més important d'aquests monstres és Cthulhu, un monstre marí, o Azathoth, el déu sec idiota del caos. Tot aquest horror còsmic es recull amb un llibre maleït, el Necronomicon, del qual anem a ser testimoni, Josep Antoni.
1: Sí, ja vam parlar i vam comentar alguns de les seves fases.
0: No solament n'hem comentat, anem llegint sí, íntegrament aquí i fidelment.
1: Té una semàntica i una sintàctica molt especial.
0: Cal dir que des de llavors, aquí a la ràdio Sant Quirze han passat coses estranyes, però bueno, esperem que no vagi a més. I fruit d'aquest horror còsmic hi ha el tarot de Necronomicon, que està plegat de monstres, molt bo per aquest últim programa de la temporada. I ara anem a veure si fem una tirada al tarot per la senyoreta Marina Vidal, on haurà d'escollir tres cartes i així ens dirà a veure com li surten. Aviam. Tres cartes del tarot de tot, del Necronomicon, basat en els monstres de l'Overcraft. Està escollint les tres cartes.
2: I
0: aquestes tres cartes ens diran el passat.

0: present i el futur.
1: Espero que sigui amb donar-me diners.
0: De la nostra invitada.
2: Bona fortuna, no?
1: Exacte.
0: Anem a veure què li ha sortit. A veure, primer li ha sortit el mag.
2: Home,
1: oh, vale, vale.
2: Això et dona bona fortuna, eh?
0: És màgia. Això és la persona, doncs, que té molta inventiva. Evidentment, es correspon a la nostra il·lustradora, que està fent dibuixos sobre màgia, els mons aquests esotèrics, imaginació, ciència-ficció, terror, perquè aquí apareix, veus que en la teva carta apareix, doncs, com una mena de fantasma.
1: Sí, és com un esperit, un mag esperit que li està xuclant energia, un esquelet, no?
2: També es transforma la realitat com un vol, no? Això és important, eh?
0: Sí, i llavors, en el moment actual...
1: Això és molt il·lustrador, també.
0: En el moment actual ens trobem amb la lluna, que en el tarot del Necronomicon són los sabuesos de l'Eng, la llanura de l'Eng. Aquí fa com una mica de por, perquè la lluna, diguem, es correspon en aquesta cosa misteriosa que es correspon a les forces femenines, que on hi ha aquesta lluna que té aquest poder, que té una part, això, de poder femení, però té com una part fosca. I en aquest moment, doncs...
2: Veus, jo ho veig diferent, jo té un aspecte romàntic.
0: Sí, però tu has vist quina carta, nen? Sí,
1: són sabuesos xungos.
0: Sí, sí, són xungos.
2: Però el temps fas la lluna, per tant, la lluna has de veure també l'aspecte romàntic, eh?
0: I cap a on va la Marina? Perquè, dit, ara el present està així, dintre una mica... Potser això és la inspiració que estàs ara fent...
1: Ara estic preparant un projecte, vull dir que encaixa, eh?
0: Aquí està. T'acaba de sortir.
1: Total.
0: Que té a veure alguna cosa amb la
1: lluna. Sí, estic preparant un projecte de còmic, vull dir que hi ha un misteri, perquè no sé si sortirà bé, si sortirà malament.
0: Ho hem encertat, doncs, ja veus.
1: De moment, sí. Dos de dos.
0: I llavors, aquí surt precisament la carta que ens deia la Marina, que també li agradava i que potser sentiré. El penjat.
1: Ai, què me dices?
0: 16 jutges d'un jutjat. Menys en fetge d'un penjat. En aquest cas surt com un mag que està aquí, veus aquesta caixa?
1: Sí, com un cofre, no?
0: És com un cofre, que això és com la Santa Aliança.
2: Però està rodejat de foc, no? En certa manera. És a dir que hi ha dos colors diferents, el foc i la llum de la lluna, que són...
1: Oposats, no? Això és un Géminis, jo soy Géminis, ojo,
2: perfecte.
1: És a dir, estoy en mi mes.
2: Tens el blau fosc de la lluna fet, i en canvi tens el calbassa acalorit del foc.
1: Sí, a més, hem començat amb la carta del mag, també és així com verds i blaus.
0: Aquí el que ens diu aquesta carta és que estàs a l'espera i que es posarà a prova la teva resistència i bona fe i que estàs entrant en un món de misteris. Aquest cofre d'aquí és com una mena de tresor que tu estàs a punt de descobrir. Fixa't bé que tindràs que tenir paciència, tindràs que sacrificar-te treballant molt, tal, però que aquí dintre tens un tresor.
2: Això és molt clar, el nou projecte.
1: Això sembla positiu. M'agrada aquesta tirada.
2: Has de treballar, t'has d'esforçar, obligar-se el cofre i al final sortirà el projecte, que és el tresor. Molt bé,
1: molt bé, molt bé, m'agrada.
0: Doncs després d'aquesta tirada...
2: Josep Maria, hauries de deixar el programa de ràdio, dic, això potser no.
1: Pues sí, eh?
2: Et guanyaries millor la vida, potser, no?
0: Jo m'ho van dir, això de les matemàtiques no arriba enlloc.
2: No és útil, tot i que s'has 34 anys com a professor, no és el teu.
0: Sí. No, el meu no és. El meu són les cartes. Doncs ara anem a escoltar, ja anem acabant el programa, com va acabar el del nostre concurs de dibuix de monstres. Allà, a la biblioteca, estàvem allà en la Marina, amb els guanyadors, i anem a dir això.
3: Un monstre? Però, ostres, però què representa? Veig que té un ull, el teu monstre? Sí? Fa una mica de por o no? Tu et fan por, aquest?
4: No.
3: No, perquè és un monstre divertit, no?
4: Sí.
3: Sí? Ara està mirant el de la seva companya. Fa més por, aquest? Fa més por? Ai, té braços? Això són... Té molts braços? Sí. No,
4: m'has posat nom al monstre? Diu d'alguna forma? No l'has posat nom?
3: No, bueno, ja li posarà. I sí, aquest? Té nom aquest?
4: No.
3: No, ensenya-ho, aquest monstre. Com se't va ocórrer això? Com va sortir?
4: Com?
3: Com?
4: Que és com jo volia que sortés. Que...
3: Què volia representar amb això? Sembla que està com a content el monstre o que vol menjar algú?
5: Està content.
3: Està content. Sí. Oi, i el teu?
5: Doncs aquest monstre representa que ha entrat per aquí i s'ha menjat una persona.
3: I s'ha quedat amb la mà, perquè això em penso que és com una mà, no? Carai, aquest fa molta por, no?
5: Això és el seu cos, com la cosa.
3: Com la cosa? Heu vist pel·lícules de por ja? Molt jovenet. Com la cosa. Bueno, i l'altre, si ensenyem a l'altre, la veritat és que us haig de dir, com a membre del jurat, que totes les seleccionades, realment cadascuna tenia una cosa i eren totes les obres molt, molt bones, i n'hi ha algunes que realment són impressionants, i les que han guanyat així, com ja podeu veure, són estat molt bé. Us agraïm molt que hagueu vingut. Us podeu ser un moment i acabarem a l'acte. Sí, deixeu els dibuixos aquí, i ara sí que els pots posar aquí al davant. Sí, posa els quatre dibuixos.
1: No,
3: sí, els que aquí ara acabem ja ens dedicarem. L'únic que volia comentar dues coses per acabar ja. Donar les gràcies a totes les escoles pel seu interès i participació en aquest concurs. Tots els membres del jurat, on estava la Marina, on estava la Tere, on estava la Davínia, el Sergi de Dios, el Josep Antoni, que era el company que tinc al programa de ràdio, i jo mateix, com a part d'aquest jurat de monstres, que anem a fer les valoracions. També donar les gràcies a institucions com l'Ajuntament i la Biblioteca de Sant Quirze, que van estar molt sensibles a promocionar aquest esdeveniment com a part cultural del poble, i molt més tenint en compte a la joventut del poble, els nens i nenes d'aquest poble. També vull donar les gràcies a les llibreries, la Dina 4 i el Frobooks, que amb la seva dotació econòmica han dotat també de sentit en els que han guanyat aquests premis en les primers classificats. Però sobretot voldria donar les gràcies a tots els nens i nenes de les escoles, finalistes o no finalistes, que hagin guanyat o que simplement hagin participat, encara que no estiguin aquí, però que sé que les escoles han fet el seu dibuix amb tota la il·lusió, perquè han demostrat una sensibilitat especial i un esperit de meravella meravellós dibuixant monstres. Des del programa de Ràdio Sant Quirze Misteris la nit, els felicitem eternament des de les ones electromagnètiques, perquè els monstres els acompanyin durant tota la seva vida de misteris. Moltes gràcies per la vostra participació.
0: Doncs ja estem acabant el programa i estem acabant la temporada. Josep Antoni, Marina.
2: Ha passat aquest any rapidíssimament, hem fet moltes coses, ens hem anat a Montserrat, ens hem anat als cementiris, ens han vingut personatges importantíssims, hem parlat d'exorcisme, tot un any molt intens.
0: Molt intens, i una mica tanquem el cicle d'aquest any intens, perquè anem començant amb un il·lustrador, el Raúl Cáceres, i acabem amb una il·lustradora, la Marina Vidal, que ens acompanya. Què t'ha semblat avui, parlant de monstres?
1: M'ha passat molt bé. A mi sempre m'agrada parlar de monstres, vull dir, o sigui, que he estat com a casa. Moltes gràcies per invitar-me i invitar-me en plan de tancar la season final.
0: Sí,
1: no? Això
0: és
1: la molt bé.
0: Final season.
1: Quin orgull.
2: Bueno, doncs moltes gràcies. Et desitgem que en els nous polletes, que les cartes del tarot que hem llançat
1: sembla
2: que van
1: no?
2: bé, i que els polletes que tens ara d'una nova edició d'un còmic et sigui favorable, com ha de ser, perquè evidentment ets molt bona creadora i tens molt de futur.
0: Doncs fins aquí, ens despedim fins la propera temporada. Bon estiu a tots.
2: Bon estiu a tots, que passeu bé i gaudiu d'aquesta nova temporada d'estiu. Si tot comença, marcar les eleccions.
0: Posa't el banyador i tots a la platja. Fins aquí, Misteris la nit.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
3: Avui, donant les gràcies a la ciència estadística que assegura sense cap mena de dubte que entre el Barça femení i Freaks and Beats sumem 4 Champions, som, Pau Sabés...
4: Fes a pastar, baby.
5: Xerça!
3: Néstor Sart.
6: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
7: Bona tarda,
3: Magí Berneda.
8: What's wrong? Snake!
9: Molt bona nit.
3: Manu Lucero.
10: Wesley, i els RDMG què?
11: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
12: Eva Pajor. Vamos!
3: Jo sóc Pau Aguilar.
13: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
3: I això és Freaks and Beats. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Notes a Pau de Pàgina, El Yelmo, Sacrifici i Fricòmetre, Pixelània i Videojocs de Paraules. Que comenci Freaks and Beers.
14: Espera, que està mirant una altra cosa.

0: Doncs pues comencem amb UV-Vol, Pau.
1: Comencem amb, l'autèntica mandanga, nois. Perquè com ja vaig, avisar el senyor... Hi ha dos persones que són la gent que més ha adaptat videojocs al món del cinema. Un és UV-Vol i l'altre és el Paul W.S. Anderson, marit d'Angelina Jolie, que és el responsable de Resident Evil i que té l'Event Horizon. O sigui, aquest senyor té Event Horizon, que vull dir que això. També té Soldier, que és una pel·li que a mi és un d'aquells plaers culpables que em mola, que Russell fent d'una mena...
0: Estem parlant de quantitat, no de
1: qualitat. Estem parlant de quantitat, no de qualitat. De números. I la primera pel·lícula que UV-Vol va adaptar del món dels videojocs és House of Dead, que és una autèntica castanya. I ara Paul W.S. Anderson, el número 2 en número de quantitat d'adaptacions, ha decidit adaptar House of Dead, amb la qual Paul W.S. Anderson UV-Vol ha dit sí, aguanta'm la copa, i ha decidit fer una seqüela del seu House of Dead. O sigui que tindrem dos House of Dead, una del Paul W.S. Anderson i una de l'UV-Vol, i el bif està servit, nois. Aviam qui menja de més fons del cubell.
2: Aquestes dues surten aquest any, en teoria, o...
1: No sé quan sortiran, vull dir, ja sabem. La de l'UV-Vol pot sortir demà, vull dir, perquè aquest senyor... amb poca cosa es contenta, però sí, sí,
0: com a mi, com a mi em s'ho pagava ell, això,
2: vull dir. House, sí, o sigui, sí, basades en la recreativa, The House of the Dead estàs parlant, sí?
1: Sí, sí, la de la Sega, la recreativa Sega, que era un shooter amb pistola.
2: Bueno, és com sempre, es pot estirar xiclets.
0: Però quina història tenia el House of Dead? O sigui, sí, com recent hi ha la Umbrella i tot això, vull dir, House of Dead, quina...
1: La peli?
2: No,
1: la peli és fantàstica.
2: De què parles? Sí. Jo el videojoc no sé. No,
0: no sé. De la història de quin és el
2: lore, el sinopsi, el lore. No, jo el videojoc no ho sé, o sigui, crec que me l'he arribat a passar, me'l vaig arribar a passar en aquells anys mossos, però...
0: Sí, però començaves fotent tiros ja, o sigui, hi ha molta història. No,
2: apareixen els dos, que és un, els, com dos agents especials vestits amb o sigui, ben vestits, elegants, podien anar a un aniversari de 8 anys d'algú pijo, però no sé de quin era l'origen.
1: Ben vestit tipus yonqui a dia de judici o ben vestit sí, a casa potser... primer trajo que es porta?
2: No, potser sí que és. A la primera versió m'ha agradat.
0: Yonqui a dia de judici és l'americana tres talles més grossa
1: i corbata
0: teva,
1: pare,
0: no?
1: Sí, te l'han deixat. Però això és com quan els obligaven acabaves economia i t'obligaven a anar amb trajo a les oficines, tio, i anaves que semblaves el Tom Hanks a Vic quan es van congint, tio. O això, o un yonqui, tio, que t'han pillat i et tocarà judici, ja has d'anar respectable també, li has demanat el trajo de l'avi amb el que el van enterrar, no? Tio, pues, també vas allà.
0: El teu advocat es recomana, escolta, vine mudat.
1: Sí. Bueno, és això, aquest seria el primer bif. Després, segona cosa que tenim, ha sortit dues notes, una d'una pel·lícula que està al cinema, que és Grogu i The Mandalorian, que les crítiques diuen que bàsicament són tres episodis empalmats, això és el que he llegit més, però al final, si t'agrada la sèrie, el nostre amic Uriludic diu que és disfrutonet, això és una estoneta de gaudimenta.
0: L'última temporada em sembla que ja no la vaig ni veure, de Mandalorian.
3: No? És que sempre era el mateix, o sigui, està bé, però la fórmula era la mateixa sempre. I una mica...
2: Voldria fer dos comentaris al respecte. Un és que em sap greu que no hagin aprofitat, vull dir, jo no l'he vist la pel·lícula i entenc la, com potser al veure-la penso com l'Uri, però crec que han desaprofitat la potència que crec que suposa el The Mandalorian amb el Grogu. O sigui, aquest tàndem crec que pot donar una molt bona pel·lícula d'aventures. Que si la crítica l'ha deixat una mica així regulinxi, doncs em sap greu. I l'altra cosa, que el comentari que volia fer en relació amb The Mandalorian, és que no entenc que encara com a dia d'avui no hi ha en dansa un videojoc. Perquè The Mandalorian no he vist, o sigui, he vist poques coses a nivell de cinema o sèries que encaixin tan bé amb l'estructura d'un videojoc, perquè va d'això, o sigui, va de que han d'anar d'aquí cap allà amb excuses que poden ser més o menys realistes.
1: Bueno, The Witcher, qualsevol RPG d'aquests, sí, no? D'anar a un poble a trobar una missió.
2: Clar, però normalment un videojoc ja té, o sigui, et crea aquesta estructura, i això és una sèrie que té una estructura de videojoc molt, molt, molt evident i molt clara.
1: Bueno, és estructura equipo A, tio, al final és més un lloc, resols uns problemes, tio. Com Scooby-Doo, que deia l'altre dia, sentia un altre cop aquell, el Miguel, no em sembla que era el murciano aquell, que explicava allò de què ens ensenya Scooby-Doo, no? Scooby-Doo va anar a un poble, hi ha un suposat esperit, troben l'esperit, el capturen i quan el destapen, qui és? Pues és el ric del poble que està intentant apropiar-se del poble. Què ens ensenya Scooby-Doo? Que hem de matar els rics. L'equip O és exactament el mateix i The Mandalorian és exactament el mateix, has de carregar l'imperi.
0: El Grogu seria com una mena d'Ashley de Resident Evil, de Leon Help Me amb el Mandalorian,
1: aquells moments hi havia una tia que feia allò del Leon Helmy al mig dels supers, eh? Aquelles merdes del Leon Helmy
0: que s'encalla amb els carros, no? De la sí, compra. Sí.
4: Jo crec que Mandalorian no, és que crec que se l'han fotut massa com un buddy movie i crec que és l'error, vull dir que tendim massa cap allà, perquè crec que tenia molt més sentit quan el Mandalorian era aquest genet solitari que es veia arrossegat a fer aquesta figura paterna, una mica el que és de Last of Us, i crec que amb aquest rotllo de que són com els buddies que se'n van a resoldre coses, crec que li resta,
2: yeah.
4: Li resta per perquè mi... no és un... Per mi, la química entre ells dos funciona molt millor com a aquesta para-fill que com a... els dos Correcte. Que van a resoldre coses.
1: Per mi l'origen de la de caiguda és quan t'introdueixen un personatge de Star Wars de la saga inicial. A partir d'allà tot va en picat.
0: Sí, al final de la segona temporada.
1: Exacte. Perquè després van fer Boba Fett
2: terrible, i
1: després van intentar
0: vols callar que Boba Fett està de puta mare,
2: aquelles motos que és infumable,
0: i després hi ha Obi-Wan,
1: és el que anava a dir, després ve Obi-Wan.
2: Jo aquesta l'he esquivat, eh?
1: Sí, sí.
0: Tu el consideres pitjor que el Book of
1: Boba. Em falta veure la segona d'Andor, que de tant en tant em surten clips i penso, tio, per què
2: no hi ha igual, és veritat.
3: No dona una mica de mandra de tot. És que a mi
1: Star Wars em sap molt de greu i no crec que diria mai això, però m'està fent pal Star Wars. No només això, sinó que a sobre ara l'altre dia llegia que estan plantejant-se eliminar del lore els últims 3 episodis i començar de nou amb una altra mandanga.
2: Els últims,
1: és a dir, tot lo de la Rey, el Kylo Ren, tot això fora del lore i reiniciar.
3: Era un sueño,
2: necessitem.
0: Jo crec que l'error és pensant que pot haver alguna cosa més després de l'episodi 6. O sigui, un cop el Darth Vader es redimeix, dona la seva vida per salvar el seu fill, ja està, tio, vull dir, què cony més has d'explicar?
1: Però et vaig passar tu, el Pau i jo ens anem passant històries i vaig descobrir uns fanmates que estan fent adaptant llibres que van sortir als 80, aquells llibres de l'Hijo de l'Imperio i tot això, no estaven pas mal passats. Tens allà una base on t'explica el Luke lluitant amb o sigui, intentant acabar-se de formar com a Jedi, intentant muntar l'escola, enamorant-se, tot allò està molt guapo, tio, i ara ho estan fent a Mia, que està molt ben passat, bueno, molt ben passat dintre de l'IA, que d'això
2: no en suport absolut a l'IA.
1: No en suport absolut, no és, recordeu que veníem d'aquell Will Smith menjant espaguetis,
2: sí, això és meravellós,
0: fa 2 o 3 anys,
1: i ara hi ha coses que més...
4: Disney està pecant de lo que feia por quan Disney va comprar la llicència, que és, han exprimit tant el concepte que ara és una mica això, fa mandra, perquè ja has vist coses que estan bé, però tanta merda que ja fotre-t'hi, ni que sigui Andor, que és una sèrie que va sortir bé i que feia un nou enfocament, hi ha tanta porqueria, tio, que ja fa mandra, han estirat tantes coses que fa mandra.
1: I d'entrada que Star Wars ja és un fandom que és un punt tòxic, i que si treus coses, per exemple, jo crec que Acolyte no l'he vist, però Acolyte tampoc era pas un mal producte, segons el que d'això.
4: Jo la vaig veure i sí, estava bé, no estava malament.
1: Però el fandom però... se'ls van tirar a sobre també per mandangues, woques i històries, o sigui, són coses d'aquestes.
0: Sí, no, el problema és allargar el que no s'ha d'allargar. No, o sigui, no que vagin sortint coses, si surten coses i estan bé, benvingudes siguin, però allargar, o sigui, fer una segona temporada d'Andor, tot aquest tipus de coses, no cal, tio. És que no,
1: Andor pots allargar la segona temporada perquè estàs fort, estàs sí, dins de l'univers sense estar dins del
0: de poder sempre pots, però
1: Jo crec que passa aquest, una... aquest és l'èxit del Mandalorian. Al final Mandalorian era un univers on hi havia un personatge orbitant al voltant d'una saga,
3: A mi el que em sorprèn de Mandalorian és que han, crec que han tardat massa en treure la pel·lícula, perquè el boom aquest del Mandalorian ja va ser fa un any ja, o dos anys.
1: Però del Grogu fa més, no?
3: I ara és com quan vaig veure la pel·lícula vaig pensar...
2: Sí, com que arribava tard, no? Potser.
3: Sí, ha arribat tard, no? Ja, una mica.
0: Bueno, va coincidir... Va coincidir amb l'època que estava Pedro Pascal fent de tot.
1: Sí.
2: Tenia la gent de plena.
1: Des de Gladiator fins als Quatre Fantàstics, fins a The Last of Us, fins a...
2: Néstor.
4: No, jo crec que passa una mica també com Marvel, que ja has explicat tot lo rellevant que tenies que explicar i estàs començant a buscar personatges secundaris amb menys història, menys trama, menys sòlids, i al final, clar, el producte no és tan bo. Vull dir, com si estàs explicant els Capitán Amèriques, Iron Man i tal, ja la comences ja a veure què més hi ha per aquí que es pugui fotre, doncs...
1: Però em permets una cosa? Jo crec que sí i no. És a dir, hi ha estirades de xicle, però per exemple, abans de que explotés tan bèstia Marvel, Netflix va treure Daredevil, Jessica Jones i Luke Cage, que eren unes sèries molt minimalistes que estaven molt de puta mare.
2: Jessica Jones, et dono la raó.
4: Com es deia, aquell...
2: Iron Fist, fugiu d'Iron Fist.
1: Lamentable. Jessica Jones i
2: Daredevil també estava
3: bé.
2: Sí.
1: Aquell afroamericà enorme, que aquest tio és el que li donen nom a Nicolas Cage. O sigui, ell treu el Cage d'aquest personatge precisament.
2: Jo més enllà d'estirar el xiclet, que deia ho criticava el Pau Aguilar, a mi personalment la mandra me la fa el fet de no parar de treure coses. O sigui, crec que els fans de Star Wars, i no m'hi fico perquè m'agrada Star Wars, però no m'agrada tant com els megafans, crec que la opció de dir no tenen ni temps a que els hi vingui de gust veure alguna cosa. O sigui, és que avui tens això i demà tindràs una altra cosa. I és cert que potser Mandalorian, clar, si funciona, doncs per què no van estirant la merda de xiclet, que és una cosa que aquí sempre hem criticat, però és que al final he intentat veure-ho tot. He intentat, entre cometes, perquè també sempre sabeu que acabo prioritzant els videojocs, però és que de totes les que heu anat dient me n'he saltat, me les he hagut de saltar. També vosaltres em feu una mica de filtratge, em diu Obi-Wan, pues, si hi ha una mica de rajadeta, pues, ja no m'hi fico, però potser d'entrada sí que m'agradaria veure-ho. Però és que clar, si, i aquelles gràfiques, no gràfiques, amb una imatge sortien les típiques portades o els logos, no?, de les sèries que vindran quan Disney va comprar Star Wars.
1: Sí, el que feien amb Marvel de fase 3,
2: hi havia, fase 4. No sé, quan va ser, potser fa 5 o 6 anys, era increïble. Que hi havia.
0: A Obi-Wan pots veure la primera trobada que hi ha entre l'Obi-Wan i el Darth Vader des que el trinxa allà a Mustafar. Allà ho pots veure.
1: T'has de menjar una quantitat de palla per arribar allà, tio.
4: Una Leia insuportable. Tota la trama de la Leia és infumable, Pau.
0: Vull dir, està molt bé aquella actriu jove, ho fa molt bé.
4: Hòstia, hi ha una escapada, hi ha una acció de que està fugint la Leia de no sé què, tio, que és ridícul, tio.
2: Sí?
4: És ridícul.
0: No, hi ha l'escena aquella en què l'Obi-Wan agafa una gabardina i la Leia va dins de la gabardina i l'Obi-Wan passejant per un debat.
2: Com
0: una base imperial.
1: Fan allò que l'Obi-Wan està pujat a les espatlles, no? La Leia, sí. La Leia són les cames.
4: Un sorriat per si pel cipote, tio. El cipote tiene ojos, tio.
1: Pupolla m'està mirant amb ull fins a
2: tot. Oh, no, bueno, doncs res, això. S'han passat.
1: No, però per culpa d'aquestes merdes, després hi ha producte que està molt ben parit i que passa desapercebut perquè estem saturats. Marvel Zombies, per exemple, que és una sèrie d'animació... No, ara veureu, però Marvel Zombies és una sèrie d'animació que és una animació que us encantaria.
2: No dic que no.
4: Sí, però que ja arriba això, vull dir, quan ets treus Marvel Zombies i ja només amb el títol, tio, ja dius...
2: Sona que han ficat la mà dins
4: de... No me la colareu, aquesta.
2: Marvel Zombies, feia cap a dins.
1: Imagina't el concepte de zombies amb els poders dels superherois.
2: No veig cap error enlloc.
1: És imparable.
2: Un pla sense fissures.
1: Sí.
2: No ho sé.
1: però no, però em refereixo, Marvel Zombies és un producte que és molt bo i a més és d'animació, està molt ben parit i passa per sota del What If i passa per sota d'un munt de coses que han anat traient els Quatre Fantàstics, els Eternals.
2: What If em va molar, veus?
1: What If és el mateix, Marvel Zombies és el mateix concepte que What If. El What If de la Capitana Britània, que ell mola un huevo, pues els dibuixos, la il·lustració és molt similar. Són coses d'aquestes, que són coses d'aquestes que al final Marvel Zombies, ja hi ha una línia de còmics que es diu Marvel Zombies, i el What If també és una línia, o sigui, els universos paral·lels ja s'ha fet. Marvel està fent bé en aquest sentit d'agafar guions que ja existeixen. El problema és que ha arribat en un moment en què el mercat no hi cap res més. És com quan al Homer li van tirant el tros de bistec i li cau perquè ja no li entra res més, però és una miqueta el mateix concepte. I amb Star Wars igual.
2: Sí.
1: Bueno, parlant de Marvel, Spider-Noir,
2: l'altra nota.
1: Spider-Noir té un buit.
0: Nicolas Cage
1: fent d'un Spider-Man detectiu als anys 30.
2: Però aquí la crítica ho està deixant força bé, no?
1: És un Marvel Zombies, això, no? És exactament el mateix concepte, és agafar dues coses, tic-tic-tic-tic.
2: Jo aquí vull que el Néstor m'expliqui, perquè això sí que no ho tenia controlat, el tema de cop, l'opció que pots veure-ho, això.
4: Sí, pots escollir com la vols veure, si en blanc i negre o en color.
2: Però perdona, o sigui, aquesta pel·lícula surt directament als cinemes? Sí, no està
4: portant. No, és una sèrie.
0: És
4: la primera sèrie que fa Nicolas Cage.
2: Entesos, és sèrie.
4: El seu debut televisiu.
2: I ja està a plataformes?
1: Arribarà a Prime, però no sé.
2: No, això és Disney, no entenc.
4: Prime és, això és Disney.
1: Jo diria que era Prime.
2: Marvel Disney.
3: Spider-Man no sé si és Disney.
2: Spider-Man no és Disney. No. És Sony,
1: Spider-Man.
0: O sigui, que la puguis veure en blanc i negre, entenc que llavors, o sigui, està previst que...
1: No, suposo que penjaran un episodi, l'episodi 1 en color o l'episodi 1 en blanc i negre, suposo.
4: No sé quin és el format per escollir entre un i l'altre, no sé si és com un dual, saps, de que pots anar activant i canviant d'una a l'altra, però sé que hi ha l'opció de veure-la de les dues maneres, sí, que de les dues maneres.
0: Però que per defecte està en color, vaja, o sigui que...
1: No, en blanc i negre. Jo crec que per defecte està en blanc i negre, perquè al final l'Spider-Noir a la pel·lícula sempre està en blanc i negre, ell, de fet.
3: Va. Com el teu gos o com una espècie?
4: Dog Experience.
2: Està buscant Dog Experience.
1: I per últim, ja ho saturem tot, el càsting de Batman 2, aquest també és d'això. Robert Pattinson com a Batman, Sebastian Stan com a Harvey Dent, jo que te'l compro bastant bé, Scarlett Johansson com a Gilda Dent, la dona del Harvey Dent, el Charles Dance com a Christopher Dent, que és el fill, Sebastian Koch no sé qui és, i el Brian Tree Henry tampoc sé qui és, no en tinc ni idea. L'Andy Serkins com l'Alfred, el Colin Farrell com el Pingüí, el Jeffrey Wright com el Jim Gordon, tots aquests repeteixen, la Jamie Lawson com l'alcaldessa, i el Gil Pérez Abram com l'oficial Martínez Parera, i això, o sigui, si fan el que estan fent amb el Harvey Dent, jo crec que ens n'anem cap a una victòria oscura.
0: I no hi ha Barry Keoghan, que feia de joc
1: el cap a un Long Halloween. Algun d'aquests dos. Long Halloween més que victòria oscura. Què dius? Perdona.
0: No, que no hi ha el Barry Keoghan, que és el que sortia fent de Joker aquells últims minuts de Batman, que suposarà que la segona part...
1: Estan fent els Backstreet Boys i estan fent totes les pel·lis. Jo no m'ho veurem Butler i el...
0: No veurem Joker en aquest
1: univers. Si fan el llarg Halloween, veurem Joker.
2: Un petit incís en referència al tema de Spider-Noir. S'estrena a Amazon Prime el 27 de maig, o sigui d'aquí res.
1: Atenció, el dia del James Bond.
2: És dia d'iniciada de tarda, First Light, i a la nit capitulito.
0: I per cert, nois, que no se'ns oblidi que aquest proper divendres 29 de maig, a 9:45, 21:30, al Filmex Gran Via 2, festa 30 aniversari de Abierto hasta el amanecer.
1: Sí, la monta el Raül, que és, per qui no ho sàpiga, és un amic del Xavi PSX, que també és amic del programa, que a part ens va donar el privilegi de participar en el seu podcast sobre
4: sobre la novella, novella de terror auditiu d'aquest
1: que es diu Devolvemos la connexió, on Freaks and Beats hi fa un cameo per allà al mig, va ser molt divertit. Vam fer unes pizzas i tal, i ara està muntant això, una festa 30 aniversari on hi haurà fotocall, música en directe dins de la Twisted Tit o la teta enroscada, com es va dir.
0: Molt propi.
1: Així que no us ho perdeu, divendres 29 de maig a les 21:30 a Filmex Gran Via 2.
4: Pinta grana divertida, eh? Pinta grana, sí, guai, sí, això. Sí. A més, gran pele.
0: Doncs fins aquí, Freaks and Beers. I ara, Adventures of Lolo.
3: La meva secció favorita.
1: Vinga, saluda a tothom. Què ens portes avui, Lolo? Kikling! Kikling!
3: Un porto? A veure,
2: meravellós. Jo no pujo on tinc els còmics, però diré que tinc.
3: Ah, coneixeu la...
2: Oh, és la millor mandanga.
3: Bé.
1: Això és...
2: Quina versió és aquesta, Pau?
1: Això és...
4: La novel·la.
2: Els que no estan veient, que és la majoria de gent, digueu què tenim. Aquests són els que tinguin.
4: El Pau ensenyant més coses.
2: El Pau ara s'està pujant els pantalons, molt bé.
3: El còmic es diu All You Need Is Kill, que és un manga que està basat en una novel·la i que la gent coneixerà probablement la història, perquè van fer una pel·lícula del Tom Cruise, que és El dia de mañana, sí. Es va dir, crec, no? I era com el dia de la marmota, però...
0: Ah, va, sí, sí,
2: però
0: ja,
2: és el
0: sí,
2: dia de mañana, sí, no és sí. El de la congelació. No,
4: el filo
2: del mañana.
3: El filo del mañana.
1: Emily Blunt fent de Rita Bratowski.
4: Espectacular, ja.
2: Sí.
3: I jo ja feia temps que volia comprar-me el còmic, però no, el Pau sí que té les dues edicions, però ara ja està descatalogat, no pots comprar aquestes dues edicions.
1: No, però m'agrada més la teva perquè és més gran. Jo tinc les edicions aquestes anime petita.
2: Això és un únic volum, no?
3: Vaja. El Pau, això...
0: Bueno, diu, m'agrada més la teva que és més gran.
1: Sí, sempre m'agrada més la del Lola. No, perquè ja me'ls vaig comprar de la mida, perquè ho entengueu qui no ho estigui veient, de la mida dels que deien de Bola de Drac, aquests que es llegeixen d'esquerra a dreta. Doncs vaig comprar l'1 i el 2, i el Lolo té una versió més occidental, bueno, que seria un tomo més, un omnibus.
3: Sí, no, però es llegeix també d'esquerra, eh?
1: Sí, a la japonesa.
3: Sí, és,
1: la
3: japonesa. Sí, sí, ja,
2: és, però sí, sí, abans que el Lolo comenci a explicar-nos cosetes, la versió... Has ensenyat dues coses, tu, Pau. La que era única, que era allò.
1: Jo he ensenyat la versió 1 i 2, que és el còmic, i he ensenyat la novel·la.
2: Ah, la novel·la.
1: Que està basada en Unity.
3: Sí, sí, és que això és una novel·la que després van fer el manga i després van fer la pel·lícula americana.
1: I un anime. Hi ha un anime?
3: I hi ha un anime també.
2: És un anime,
0: Per favor.
3: I, bueno, per als que no hagin vist la pel·lícula, és un noi... O sigui, hi ha una guerra, uns aliens han atacat la Terra, i aquest noi, per una qüestió de que s'enfronta a un alien especial, obté la capacitat de reiniciar el dia. Vull dir, quan el maten o el mor, comença el dia de nou. És com el dia de la marmota, és el mateix, però amb ciència ficció i guerres i...
4: Però ha de reiniciar morint.
3: Sí, exacte. Ha de reiniciar morint. Quan el mor, pum, se reinicia el dia. Perquè aquests mímics que es deies... Crec que són mímics, no?
1: Sí, mimètics, sí.
3: Els mimètics. Hi ha uns pocs que tenen la capacitat de reiniciar el dia. Quan tu mates un d'aquests especials, anys especials, pues, si cau la seva sang i se barreja amb la teva i tal, pues, tu també obtens aquesta capacitat.
0: Sí, que era un alfa, us deia?
1: Els alfa i els omega, però això és la peli, em sembla, el llibre.
3: Sí, bueno, però sí, realment,
1: els bitxos del còmic són com unes boles amb tentacles.
3: Sí, una cosa,
1: i dents, sí,
3: són diferents. però a mi em va sorprendre que és, realment és molt semblant. Vull dir, jo pensava sí. que seria segur que això és molt diferent. No. Realment els personatges, els noms i certs moments quan ella diu...
1: Canvien el concepte, perquè al final el protagonista en el còmic és un noi jove que ha sigut reclutat a la força i que està allà d'això, i la Rita Bratowski també és una noia jove, i aquí els fan que ell és un oficial ja més gran i d'això. I
0: és tan bo aquell personatge del Tom Cruise, te'l penses, és boníssim.
3: És boníssim.
1: A més, intentant vacilar el coronel.
0: És un xarlatà covard.
3: I el coronel que no li passa ni una. Inclús quan li demostra el coronel que, no, que realment li dona proves de no, tants, i el tio R, no crec. I bueno, està molt. A mi la película em va agradar molt, la veritat, i el còmic està... és que és la película, realment. És
5: la millor película de tots els temps.
3: Sí, tant, però... i és bueno, és molt molt divertit, es lleix en una tarda, vull dir, és molt fresquito i bueno, molt bé.
1: El meu final té, o sigui, són el Max, són el petit, els trajos són de, o sigui, ells van a lluitar, que a la peli et fan com amb uns exoesquelets, però aquí van trobar unes armadures corporals. Sí. Aleshores ja és, la lluita és molt més, també
3: és molt més Ghost in the Shell.
1: Sí.
3: No, una mica més, que no, que la película són com una mica
1: són els exoesquelets que són com una mica el Call of Duty, aquell que hi havia, el Kevin Spacey, que eren humans ampliats una miqueta amb l'exoesquelet aquell, doncs és una mica aquest concepte.
0: Una mica més grossos potser els de la peli, una mica més
1: més tancs.
0: Sí.
3: Però
0: nota i preu d'això, Manuel?
3: Ostres, pues el preu, un momentim, no recordo el preu, i no està aquí.
2: 25 paus, però, no, això, o què?
3: Crec que era, sí, uns 25 euros, 20-25 euros, sí.
2: Cada volum, perdó.
3: No, és un volum únic.
2: No, deia que els petits em sembla que costaven uns 8 euros o 10 euros cada un.
3: Això està, si voleu els petits és impossible. Jo, és que jo, de fet, vaig comprar, que vaig anar a la llibreria i vaig veure i vaig dir, hòstia, han fet un recuperatori, i el vaig comprar, però el tenia ahir al Wacom, que és l'aplicació que tinc jo que m'avisa dels còmics i tal, em sortia tot arreu descatalogat o esgotat, era impossible.
2: Nota.
3: I ara fent un... Jo nota... un 8, un maginet.
1: És una nota, t'ha agradat, no és excel·lent, però està bé, sí, ja estic totalment d'acord.
0: Sí. Molt bé.
1: Em recordo Starship Troopers bastant en el llibre.
3: Sí.
1: És el mateix concepte Starship Troopers del llibre, està guai. Es veu clarament la influència.
0: Molt bé, doncs fins aquí Adventures of Lolo. I ara, notes a pau de pàgina.
1: Atenció, haig d'agrair al Néstor això. No, espera't, on està? Perdó, aquí.
2: El Néstor es va quedar ja. Bé.
4: Han hagut unes 8 notificacions noves de Spotify de programes que
2: ens segueixen traient programes de Spotify.
1: Bueno, nois, darrerament s'està posant molt de moda aquest tipus de política agressiva, no? Nosaltres estem molt influïts per els discursos de l'Aaron Sorkin, no? Aquell inici de Newsroom, on digue'ns per què Amèrica és el millor país del món. No ho és, no? O el president Bartlett de l'ala oeste de la Casa Blanca, diu que sap de tot i ho sap fer molt bé. I ara ens trobem, diu, pues, amb Trump i gent que li segueix l'estela com Florentino Pérez. L'altre dia li va faltar dir xochete a una periodista i li va faltar dir sudaca al seu futur oponent. O sigui, ja és una mena de discurs, no? Mentre Kennedy a l'època deia, nosaltres no vam triar anar a la lluna aquesta dècada i no acceptem reptes que siguin fàcils, sinó els acceptem perquè són difícils, sí, no?
0: I no perquè sigui fàcil, sinó perquè és difícil.
1: Exacte. I en canvi Donald Trump, que diu, The Eating the Cats, The Eating the Dogs, The Eating the Pets of People Who Live
0: There. És que no és conya, és que ho va dir.
1: Ho va dir, ho va dir. Aleshores, el Florentino, una miqueta, pues, seguint aquesta estela, va fer això. I el que he decidit fer és, doncs, què passaria si nosaltres, que hem viscut aquesta època de presidents fent discursos superpotents, s'haguessin traslladat a la política d'avui un dia, i he agafat un discurs memorablíssim, que és el discurs del president dels Estats Units d'Independence Day, i l'he adaptat com si l'hagués fet Donald Trump, vale? Aleshores, ai, us tiraré el discurs, el traduiré al català perquè tinc, sospito que no teniu ni puta idea d'anglès, i després faré el que seria el discurs del president. Aleshores, una mica de... I agafa el megàfon. Vale? Diu, bon dia, agafa el megàfon, no li funciona. Què has dit, Donald Trump? Bon dia, hòstia puta, perquè collons m'has donat el megàfon no encès. Bon dia. Aleshores, segueix.
6: In less than an hour, aircraft from here will join others from around the world. And you will be launching the largest aerial battle in the history of mankind.
1: En menys d'una hora, avions d'aquí s'uniran a avions de la resta del món i llançareu la batalla més gran de la història de la humanitat. Què diria d'una altra manera aquesta part? En una hora, avions de tot el món s'uniran als Estats Units, el millor país del món. Fins i tot els negrets i els sudaques. Yo no hablo español, t'imagines? Anirem a la batalla més bonica de la història. La gent la recordarà com la batalla de Donald Trump.
6: Mankind, that... Words should have new meaning for all of us today. We can't be consumed by our petty differences anymore.
1: Humanitat, aquesta paraula hauria de tenir un significat nou per tots nosaltres avui. Ja no ens podem consumir en les nostres petites diferències. Això és el que diu. Què diria Donald Trump? Ell segueix. Perquè Trump està salvant la humanitat. Se m'ha acostat un soldat gran, un soldat amb els ulls plorosos, i m'ha dit, president Trump, és vostè el millor president de la història. La humanitat no existiria sense vostè.
6: We will be united in our common interest. Perhaps... It's fate that today is the 4th of July and you will once again be fighting for our freedom.
1: Estarem units pel nostre interès comú, potser l'espai. Avui és el 4 de juliol i tornareu a lluitar per la nostra llibertat. Què diria Donald Trump? Així que he agafat el telèfon i he trucat als presidents del món. Hi havia un de xinès que mirava així amb els ulls com si s'estigués adormint, i també hi havia dones. Us ho podeu imaginar? Dones governant. No m'estranya que els hagin envaït.
6: Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live, to exist. And should we win the day?
1: No contra la tirania, l'opressió, la persecució, sinó contra l'aniquilació. Lluitem els nostres drets a viure. I haurem de guanyar el dia. I el Trump diria, així que lluitarem perquè el president Trump i per Amèrica, perquè tothom vol ser amic de l'Amèrica des de que sóc president d'Amèrica.
6: The 4th of July will no longer be known as an American holiday.
1: Fills de puta.
6: But as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive.
1: I el 4 de juliol ja no serà conegut com una festa americana, però com el dia que el món va declarar una sola veu, no marxarem tranquil·lament a la nit, no desapareixerem sense lluitar, continuarem vivint, sobreviurem. I Donald Trump seguiria el seu discurs i diria, i tots diran, en Trump ens ha salvat i les dones voldran tenir fills amb mi perquè sóc un paio bastant atractiu, i ho celebrarem en el saló nou de ball que estic construint a la Casa Blanca, un saló de ball que és el més bonic que heu vist mai perquè té or i té marbre.
6: Today we celebrate our Independence Day.
1: Amb el millor extra de la història, salutant, tio, clac. Avui celebrem la nostra independència i, com acaba el discurs d'en Trump, dient, pues, ajunteu-vos amb aquesta xusma i doneu-me la victòria. Sí que aniré intentant traduir discursos de presents com el de Patton, no? També que hagués dit si hagués sigut el Trump i tal, perquè us n'adoneu del nivell de com ha caigut sota zero, nois, perquè això és horrible.
0: Bueno, és que tenint en compte aquella comparació que hi havia entre el discurs del Trump i el de l'Obama quan van matar el Bin Laden,
1: és brutal, que són 9 minuts de 9 minuts del 9 minuts de l'Obama i l'altre Beautiful Dogs.
0: He dit a lot of shooting, a lot of
1: shooting. Que a més hi ha un monòleg del Shane Gillis que et diu algo que és molt cert, que és, es nota que Donald Trump no havia vist mai res d'això, perquè és com si enviem el Magí a veure, Magí o que sigui, no? Enviem el Magí a veure el d'això, i aleshores el Magí ens està intentant explicar el que ha vist, no? Diu, perquè aquesta gent no entra per la porta, entra per la paret i explota la paret, perquè la gent normal entraria per la porta, però ells no, saps? I va fer el discurs així, que t'està explicant la merda que he vist allà dins, saps? És així 40 minuts.
0: També té el públic que té, eh? I ho ha d'explicar pel públic que té.
1: Sí. Sí, sí. Bueno, nois.
0: Bueno, doncs fins aquí. No te sacó la pàgina. I ara, Ali Almo.
1: Què ens portes, Pau?
0: Avui a Ali Almo toca parlar d'un clàssic. Com ja ha passat amb altres pel·lícules, aquesta que us porto avui ha sigut mencionada, sobretot a la secció del Yuyito, pel gran impacte cultural i artístic que ha tingut, ja que per molts historiadors cinematogràfics estem parlant del primer slasher. Avui el Guillermo us recomanaré Peeping Tom, pel·lícula britànica de l'any 1960, catalogada com a thriller de terror psicològic, dirigida per Michael Powell i escrita per Leo Marx. Leo Marx, que curiosament havia sigut al cap de l'oficina de criptografia del SOE britànic, on es codificaven els missatges,
1: sí,
0: dirigits a la resistència contra els nazis. No? Sí, sí. Pues aquest és el guionista de la pel·lícula. Com a actors hi tenim el Carl Boehm, Moira Shearer, Anna Massey i un munt de gent que fa un fotimer d'anys que està morta. Pel·lícula del 60, o sigui que, en fi, la gent que tenia certa edat ja llavors, doncs, breu sinopsi. La pel·lícula gira al voltant d'un assassí en sèrie que es carrega dones mentre utilitza una càmera portàtil, que no vol dir petita, vol dir portàtil per l'època.
1: Un quilòmetres d'aquest d'espatlla, diu, que era, és com un lloro, sí, sí.
0: És com d'aquelles amb trípode, saps, aquelles que feien fotografies a principis de segle, allò que tapaves, saps, vull dir,
1: sí, sí.
0: Tipo allò, vale? O sigui, la portes amb un maletí gros, però és portàtil.
1: Sí. Bueno, és, i com per què l'utilitza? Un ordinador de sobretaula, diu, i feia tota la mida,
0: exacte,
1: del meu pis, no?
0: Exacte. I per què utilitza la càmera? Doncs per gravar les expressions de terror de les seves víctimes mentre les mata, editant les imatges en una espècie de pel·lícula snuff pel seu propi consum i plaer. D'aquí ve el títol de la pel·lícula, ja que en anglès l'expressió Peeping Tom equival al que aquí coneixeríem com un
1: fins o un miron. Sí.
0: Exacte, sí.
1: Que a més m'agrada perquè Peeping Tom és aquí l'han traduït com el fotògrafo del pànico.
7: No.
0: Sí, no ho sabia, això. Hòstia, tio.
1: Seria com el voyeur, no? Seria el contemplet, el voyeur, el fotògrafo del pànico.
0: Clar, que potser si dius el fiscon, potser la gent, sí, no es pensa que va veure una pel·lícula de terror, no? Vull dir,
1: però bueno, Peeping Tom al final tampoc és un concepte terrorífic, no. És aquell tio que t'espia i és un espia.
0: No, però clar, tu pensa aquí, a Espanya en 60, si poses el fisgón, vull dir, potser es pensa que és algú de l'Esteso i del Pajares.
7: Totalment.
1: Los fisgones.
0: És que clar, vull dir, és que és l'època.
7: Los fisgones.
0: En fi.
1: Tornem a recordar que Los Vingueros va guanyar en recaudació a Star Wars i que George Lucas li devia passar el número que havia fet a Espanya, i what is the bingers,
7: no? The
0: bingers. Ai, altres èpoques. Bueno, veredicte. Jo, com que sóc subnormal i sóc d'aquelles persones a qui a vegades li costa posar-se cinema vintage, vaig començar a mirar-lo amb un punt de reticència, gens convençut de que m'agradés, però com m'acostuma a passar, estava molt equivocat. De seguida li vaig veure l'encant. A vegades veus coses que pel·lícules més modernes han copiat, adaptat o s'hi han inspirat, cosa que et fa valorar-la una mica més, com a més que no pas un producte que existeix en un buit. De fet, sembla molt més actual del que realment és. No oblidem que es va estrenar fa 66 anys. ja només pel fet que us he comentat abans que té l'honor de ser considerada el primer slasher, mereixeria més reconeixement per part del públic, cosa que evidentment no passarà, això ja, ja en soc conscient, perquè aquesta mena de pel·lícules la gent ja no se les mira, són pel·lícules que ja han quedat, estan per la història, ja no sé que algú te la recomani, hòstia, mira't això, perquè tal, no sé què,
4: bueno, el que acabes de fer ara, al final mireu-vos.
0: Sí. Doncs Hans Zimmer?
2: Clar.
0: Sí, però potser penso que Amazon Prime potser hi és. Amazon Prime té moltes pel·lis d'aquestes
4: sí,
0: antigues.
4: Sí.
0: L'únic problema d'Amazon Prime és el tema de que pot ser que te l'hagis d'empassar traduïda, doblada, doblada, sí o sí, i que no hi ha ni l'opció de veure-la.
4: Sí, em va passar, em sembla que en 6 dies de maio, em sembla que em va passar.
0: Sí. I de fet, com més antiga...
4: Exacte, quan vas a buscar clàssics de l'època, és el que hi ha.
0: Sí. I a més, no és només el fet que estigui doblada, sinó més a més a sumar-li que el doblatge de segons quina època, la qualitat ja és... No d'actors, vull dir qualitat de so.
2: Sí, està a Prime de lloguer, per 3 euros.
0: Ah, de lloguer, bueno. Doncs, en resum, Peeping Tom queda totalment recomanada pels fans del terror que ens estiguin escoltant i no l'hagin vista. Com a nota final, i agafant el relleu del Manuel, li poso un 8. I fins aquí, Elialba. Sacrifici.
4: Molt bé, nois, ha arribat el moment. Fa unes setmanes vam decidir que faríem sacrificis col·lectius i hem decidit fer Gladiator la primera. No. Gladiator la segona. Amb qui? Amb Pedro Pascal. I qui més? Denzel Washington.
3: I Grogu, també?
4: I Grogu.
3: Jo podria ser...
0: Bueno, no hi ha Grogu, però hi ha un mico.
4: Sí, que es diu Dono. O Dodo, no recordo si era Dono o Dodo.
0: És que en sèrio, tio.
4: Pel·lícula del que està resultant ser el dolent dels germans Scott.

0: La història és que el Pol Mescal és un tio que està... Jo dedueixo que allò deu ser
1: Cartagena
0: i sí, algun lloc del nord d'Àfrica, algun lloc d'aquests.
1: O sigui, sí, Cartago, sí.
0: O sigui, algun lloc d'aquests. Dic Cartagena l'africana, no Cartagena la mossena. I que els romans estan intentant acabar de conquerir tot el que és el nord d'Àfrica, i en una lluita allà, doncs ell és capturat per els romans després de invadir el seu poble. I òbviament, com la història de tots, el porten en un gladiorum d'aquests i li veuen el potencial i decideixen tirar endavant amb tot. I aquí ja perden els papers absoluts i taurons al Coliseu.
2: Això és que lo de los taurons em sembla...
3: Però això és un surrealisme afegit que hi ha...
2: Pensa... Això és...
0: En el Coliseum es feien batalles navals. S'havia arribat a inundar el Coliseum. El que no tens són taurons d'assassins adiestrados.
4: Hi ha proves o no hi ha proves d'això que estem dient?
2: Sí, sí.
0: De l'aigua, sí.
4: No, l'aigua sí, això ho sabia, però que no hi posaven taurons.
0: Si hi ha taurons nedant allà, Magí, i cauen tius a l'aigua, t'asseguro que els taurons no aniran amb aquella voracitat de tip blusí.
4: Quan fa que no mengen els taurons? Això ho sabem, és que tenim estudis aquí, hi ha algun historiador?
3: Ja, no sé si ho vam parlar, però vull dir, aquí la pel·lícula és com porten els taurons teu fins al Coliseu.
4: És que
3: com els capturen i com els porten fins al Coliseu.
0: Com els tenen morts de gana tant de temps, tio, com perquè siguin
4: amb aquesta gana. Jo veig aquí molt tendenciosos que ja esteu ja suspenent aquesta pel·lícula des del minut 1 i potser no és tan dolenta.
3: Per mi hi ha un problema de base de la puta història i d'on el lúcid passa a ser tota aquesta... O sigui, per mi aquest és l'arrel de tot el problema de la pel·lícula. O sigui, tota la mandanga aquesta és
0: que
3: és
0: intenten fer un gir de guió que es veu a venir des de que veus el cartell.
2: I el personatge de Denzel Washington, o sigui, tu... És que quan veus a Denzel Washington dius, espera una mica més, no?
1: Per mi és de lo més passable de la pel·li, en el sentit que Jo és que
0: fa d'Alonso, tio, de Training Day durant tota la pel·li.
1: Sí, però és que el problema és que la resta, o sigui, a veure, tenint en compte que venim de la Gladiator 1, jo només puc concebre un Gladiator 2 si dius allò, hòstia, és que tinc una història tan bona que he de fer una segona part sobre això. Però després fots un Gladiator 2 i la mia i dius, calia fer aquesta puta merda, tio. Què? O sigui, fas una segona part per explicar això? En sèrio? No, és que no
4: que sí, que no, insinues no. Que si hagués portat un altre títol, no estigués desvinculada de Gladiator, potser no estaria tan malament.
1: Si fas una pel·li de romans, a veure, és que avui en dia no hi ha pel·li de romans,
3: però... Jo crec que el fet de tenir-la que connectar amb la primera pel·lícula fa que, és que no tot pots, el guió no tingui cap mena de sentit.
2: Exacte.
1: És que no la pots aïllar aquesta, si no saps què passa la primera, no té sentit.
0: No, però fas Gladiator 2 i l'únic que connecta és el Sir Romà, tio, i un gladiador i ja està.
3: Sí, alguna manera de connectar-ho molt més llunyana, tio, vull dir, però, sí. Però no, vull dir, és que no... Tot lo d'enviar el Lúcido cap allà i no sé què...
0: I vull destruir la Roma i soc anarquista.
3: Sí, ara estic molt enfadat, tot el rato molt enfadat. El Mescal per mi fa un paper terrible en aquesta pel·lícula. És totalment exagerat en tot moment i no... Com, també té el hàndicap de que la motivació que ha de fer el seu personatge és absolutament ridícula i llavors ja tot el personatge sembla ridícul.
2: És que no és un problema natural.
1: És un bon actor.
0: És el que us dic. Ridley Scott des de fa temps no sap dirigir actors, tio. Perquè ha tingut Joaquin Phoenix, que és un tio que si el portes bé et fa algo brutal, i en Napoleon és patètic. I que a més em dol, perquè precisament fa temps parlàvem d'aquella escena que explica el Russell Crowe, que li ve el Ridley Scott i li diu, vull que facis, que miris a l'horitzó, que de cop miris aquí, veus un ocell, somrius, veus com l'ocell surt volant, tornes a mirar l'horitzó i aleshores et poses sèrio. Aquesta escena de Gladiator, que és just al principi de la pel·lícula amb la batalla i tal, això està dirigit pel Ridley Scott, i un senyor que ha fet això ara li transpira el penis com estan actuant els seus actors.
3: Jo crec que els hi demana molta intensitat interpretativa i llavors queda forçat, queda malament. I és dir, no, vull més d'això, ser més rabiós, més...
0: Amb els emperadors. Però no us vull molt rabiosos, tio.

0: És molt...
1: Sí, molt, molt, molt teatrals i molt amanerats i molt no sé què.
2: Jo estic d'acord amb el que deia el Néstor del Pol Mescal, que realment, o sigui, per exemple, li té un odi al Pascal.
0: A Roma
2: i al Pascal. O sigui, a veure, si mires com el... Perquè, bueno, això passa els primers 5 minuts de la pel·li. El Pedro Pascal o els soldats del Pedro Pascal es carreguen la dona del Pol Mescal.
0: No, és ell ordena clarament l'assassinat i l'altre com...
2: Ordena en una situació de guerra. Correcte. O sigui, no ordena amb molta crueltat o molt... No, vull dir, sí, l'espai el
0: està disparant i ja diu, mateu-la.
2: I després el Pol Mescal un odi irracional que dius, bueno, tio, sí, se l'ha carregat, però tio, és una acció de guerra, vull dir, bueno, tampoc no sé, vull dir, odiar-lo i voler-lo treure l'intestí pel malic, doncs home, no sé, tio. Vaja, no sé, a mi em va semblar forçat, això, no...
0: És com l'odi a Roma. Era més justificable l'odi a Roma que no l'odi a
3: la persona.
1: L'únic que tenia justificació era odi a ser mare. Era l'únic que podia tenir alguna justificació, i tot i així és que no té cap tipus de sentit també la gestió de la mare.
0: Estàs en perill, pira't d'aquí.
1: Sí, pira't. I hasta luego, m'oblido, saps?
3: Sí, no m'oblidis.
0: Jo tenia un fill, m'he casat amb Pedro Pascal i ja no m'importa, tio. És així. A més, sent tu filla de l'emperador i tal, que en principi ets la d'això i tens el teu fill que és el next in line, tu tens la puta guàrdia pretoriana, tio, al teu costat. Clar que hi ha conspiracions, hi haurà conspiracions, però si tu tens el teu fill a l'abast, són més el poble, és igual. És.
2: Però si està en perill, escolta, marxa amb el teu fill, tio. Per què comptes t'has de quedar?
4: És que no podeu trobar-li sentit. És que té coses que dius, no... Saps? No està bé, no, per mi no està bé. Hi ha coses com la de, no, el que diu de la mare, això de, és com, és que no entenc ben bé la relació d'aquests personatges.
0: I el metge també que està, és que són tot.
4: Saps? Una mica ahí que no sé.
0: El metge intenta fer del negre de la primera, vull dir, tot és
1: que això és com un intent de recrear coses de la primera, una trama semblant però diferent a la vegada, connectada, però i al final és fer el mateix però molt malament.
0: I afegint macaquinyos assassins i taurons psicòpates.
1: Bueno, o sigui, has de fer un
2: estepat d'aquests macacos,
3: que meravellós.
2: Hòstia puta, tio.
3: Podrien ser Resident Evil.
4: Sí. Una mica de Jumanji, no?
3: Sí, també.
1: Sí, també.
0: Sí. És, per mi és heavy, perquè és que també Ridley Scott és el director d'una de les meves pel·lis preferides, i sí, de dues de les meves, és que clar, és un tio que era brillant i bueno, pues mira,
2: no, però el problema és que si construeixes sobre una base que està ja corcada de per si, tot el que construeixi sobre aquesta base, vull dir, no servirà de res, tio. Serà una merda, vull dir, és que no
0: però no, no sé, Pau, jo crec que no, o sigui, últimament no dona ni quarts ni hores. Vull dir, perquè Napoleó no té cap mena de puta base, tio, i Napoleó no és un trunyo.
2: Jo també t'aviso que no la suspendrà. també t'ho dic.
0: Va, tio, que aquest tio té red de mentires, parlant de pel·lis que no
2: l'he vist, aquesta, no l'he vist.
0: No has vist Red de Mentires, tio?
2: No l'he vist.
0: Amb el DiCaprio? No l'has vist, en sèrio?
2: No,
0: pues el que has de fer és posar-te aquesta pel·li quan acabi el programa. Red de Mentires, El Reino de los Cielos, que... Jo l'he dormit de diverses vegades, però és una bona pel·li.
1: És durilla, bueno, tio. Fallar.
0: Sí, és lenta, però
2: no està... Durilla per lenta o durilla perquè és...
0: Durilla per densa. Durilla per densa,
2: val.
0: Representa que és un nano que és un bastard d'un noble que està fent de ferrer en un poble, i el ve buscar el noble aquest per endur-se-l a les creuades, i ell acaba d'enviar el nano, que és l'Orlando Bloom, i el noble és el Liam Neeson. Ell acaba d'enviudar el jove, i perquè la dona s'ha suïcidat. Aleshores té un rifirrafe amb el capellà, perquè si en aquella època, si et suïcida, no pots ser enterrat en terra sagrat i t'han de tallar el cap i no sé quantos. Té un rifirrafe amb el capellà, s'acaba carregant el capellà i fuig a cercar el seu pare per anar a Terra Santa perquè se li perdonin els pecats i tal i qual. I durant el viatge de cap a Terra Santa, els que el busquen per l'assassinat del capellà s'acaben carregant el seu pare, i ell es converteix en el noble, o sigui, en el següent a la línia successora en el noble, naufraga arribant a Terra Santa, i a partir d'aquí, un cop s'ha aixecat del naufragi, ja és un noble en tot el que fa, vale? Que dius, bueno, fins aquí tal, però aleshores té unes batalles defensant, defensant Jerusalem i tal, que estan molt ben parides, o sigui, té coses així. Hi ha l'Edward Norton fent, que no el reconeix ningú, perquè l'Edward Norton fa de rei de Jerusalem, que és un leprós que va tota la peli tapat. Hi ha el Keegan pare també, el... està bé aquesta peli,
2: però és que no, també... no és d'aquells creuats Navy Seal, no?
0: No, allò era Robin Hood amb el Taron Egerton, que és terrible. Però, clar, Teniente O'Neill, Gladiator, Animal, Black Hawk Derribado, Thelma i Lewis, Black Rain, Legend, Blade Runner, Alien, Els Dualistes, vull dir, és un tio que de cinema en sabia.
2: Sí, però li dona pel drama aquest històric, tio, i pues, bueno, pues, fa Napoleón i el Gladito, i no sé.
0: I la Casa Gucci, i l'Último Duelo.
4: Sí, sí. L'Último Duelo.
0: L'Último Duelo no estava malament.
4: No, és
0: malament.
1: Sí, és interessant, com a mínim, perquè aquest triple enfocament, doncs...
0: perquè m'agrada, perquè al final quan és l'enfocament de la dona és la verdad, que és genial. O sigui, la verdad del tal, la verdad del qual, i la verdad, que és la de la dona. Em va encantar. Però això, bueno, va una mica perdut. Notes, va.
2: Comences tu, Pau?
0: Jo, és que tu has dit que no la suspendries.
2: Jo no la suspendré.
0: Jo em vaig avorrir. Jo crec que li foto un... Jo no la suspenc, va, un 5-4.
2: Molt bé. Néstor?
1: Un 3.
2: Buah. Magí?
3: Jo que he vist 3 quarts de la pel·lícula, li poso...
0: No, tu et creus que has vist 3 quarts de la pel·lícula? En realitat en deus haver vist la meitat.
2: No, mal, però on t'has quedat, Magí? Hi ha dos emperadors?
3: Sí.
0: Doncs et falta molt.
2: Força caca, una mica.
3: No, però, segons la barra, jo crec que estava 3 quarts. No?
1: Segons la barra.
0: La barra, la barra. La barra.
3: Mira,
4: es que... me vas a venir a ver cuánto tiempo llevo yo de peligro
0: por la que yo he visto la barra. Si te digo Gladiator, pagas el cortado.
3: Per tot això, imbècils, poseu un 5. És que a tot el que he vist fins aleshores, no estava tan mal. O sigui, la veia es fluixa per molts llocs.
0: Clar, t'has perdut el moment esbojarradíssim.
3: Però és que les esbojarrades que hi apareixen és un... Bueno, o sigui, si fas aquesta concessió... El gran problema...
0: Perquè el Denzel...
3: El gran problema és que és la seqüela... És el que he dit abans, no vull repetir-me. La seqüela de Gladiator, que és un peliculón. És una puta merda de pel·lícula, però no... O sigui, com a mínim... O sigui, si la típica frasqueta. Si oblides que és la segona part de Gladiator, no és tan dramàtica. O sigui...
2: Per mi el desenllaç no és pitjor que el nus.
3: Doncs ja està, per perfecte. Mi. Llavors puc posar un 5. Li poso un 5.
0: Jo en el moment no, que el Denzel... Bueno, és igual...
2: És que, bueno, per mi és el més salvable de la pel·lícula.
0: No,
2: per
0: mi Denzel sí, però, no, però la trama...
2: No, la trama del Denzel per mi és el més salvable de la pel·lícula. Com a mínim, les intrigues palaciegues, vull dir, com a mínim és el més realista, tio.
0: Quines intrigues palaciegues? Si duren 30 segons i al final és una merda ràpida.
2: Bueno, tio, pues bueno, pues sí.
0: Clar, si fos durant tota la pel·li, que l'altre va corcant allà, no arriba allà, pim-pam, té aquest nivell de formatges...
3: Tenim a Pau Vilà, que ja no té criteri perquè porta temps jugant a posar canonades i pensant quin diàmetre han de tenir... una ciutat,
2: vull dir. Calla, que els meus ciutadans estan perfectament cuidats.
4: Jo, per a mi, aquesta pel·lícula té un problema molt gran, que és la segona part de Gladiator. I jo, com a Néstor, un 3.
0: Tu, Pau.
2: Jo li poso un 5.
3: El 5,4 del Pau Sabés.
2: Doncs, segons Fix and Beats, Gladiator 2 té un 4,28 o podeu deixar un 4,3.
4: No, un 4,2.
0: Arrodonit cap a baix.
2: Que s'arrodoneix un 4.
3: Que és un suspens, un 0, ja dic. Entre 0 i 5.
2: Fins aquí el sacrifici. I ara, la pixelània.
0: Atenció, triple, doble empat a B-Winger, nois.
1: Sí, sí.
3: Pues sí o no, tenim B-Winger,
2: sòcio.
3: després, sí, després sí. Ho comentem.
4: Ha baixat el Girona.
3: Ha baixat el Girona, sí, això. És molt de pixelània, aquest tema.
0: Lo de Bitwinger sí, perquè és un videojoc, tio.
3: Això també. És un videojoc?
0: Ho és.
3: On està la narrativa?
4: Dic,
3: on està la
4: jugabilitat? Sí.
3: Tu dius sí, clar, és una aplicació. Bueno, bé, nois. Avui us porto Exit 8. Què és Exit 8? Si qui ens escolta no li mola els videojocs, segurament haureu vist per algun lloc alguna publicitat d'una pel·lícula que es va estrenar fa poquet. I he decidit jugar aquest joc. És un joc
0: que Movistar.
3: Em feia... Sí, sí, Movistar. És una pel·lícula basada en un videojoc de, creat per el Kotake Create. És aquest joc indie solo, un paio que ha creat aquesta mandangueta. És un joc que és molt curtet. A mi em feia mandra, tampoc sabia bé de què anava, però no sé, veia coses i no m'entrava molt, fins que el vaig veure a 2 i pico euros a la eShop i vaig dir, vinga, va,
1: que aquí
3: va,
1: anem
3: cap aquí.
0: Un pau allà.
2: Després diu de mi.
3: Anem a fer un support developers, clac. Total, que és un videojoc...
0: Veiem que ens anem d'aquest
4: punt. El desenvolupador s'emporta probablement 50 cèntims.
3: Bueno.
0: Sí, però és aquell meme, és aquell meme.
1: Com és este, cobra-te algo.
0: Hold. Suport de developers.
2: Dos euretes.
3: doncs això, aquest videojoc està basat, o segueix la línia d'aquests dels Liminal Spaces o Backrooms, com us vaig portar el Pulse jugat amb realitat virtual que us vaig portar fa uns mesos.
0: Però el Pulse no hi havia res, eren escenaris només, no?
3: Sí, bueno, ara podem discutir sí. Què hi ha aquí, perquè, a veure, us explico una miqueta de què va el joc. El joc...
0: Això són les 7 diferències, una miqueta, a l'Exit 8, no?
3: Sí, sí, és unes 7 diferències, és un joc en el que estàs ambientat en el mètode de Japó i estàs atrapat, és un joc en primera persona, i estàs atrapat en un loop, d'acord?
0: És un d'aquests que empenya gent dins del metro, no? I cada cop vas a tornar a casa...
3: No,
0: i...
3: en aquest cas no veus cap metro. És una espècie de L o un 4. Fet passadís seria com una espècie de dos cantonadetes, d'acord? I el joc és un joc que no li posa categoria de terror, sí, potser hi ha alguna escena incòmoda, però realment en el Pulse, per exemple, vaig passar molt pitjor, d'entrada perquè era en realitat virtual, i tot i que no hi havia res, l'ambientació era molt heavy. En aquest cas, això és un passadís de metro, rajola blanca a dreta, esquerra, dalt i a baix, i llavors el joc va de què? Hi ha un passadís principal en el qual hi ha 5 pòsters a l'esquerra, 3 portes, 2 una mica més endavant, una primera que et trobes amb totes 3 portes a mà dreta, alguns, com es diuen les
0: fluorescents,
3: hi ha llums també,
1: no, les senyals aquestes de direcció,
3: senyals de prohibit fumar, senyals de hi ha una càmera que us vigila, alguns rètols i els típics d'això de ventilació, reixetes de ventilació, un parell de reixetes, d'acord? I alguna càmera de vigilància. Bàsicament això. Què passa? Que el joc va de que tu, quan comences, veus aquest passadís i sempre t'apareix un home amb un maletí i un mòbil que t'apareix, diguéssim, apareix al final del passadís, fa com t'apareix de la cantonada, no? I ve cap a tu, però no ve a fer-te res, senzillament passeja, es creu amb tu i fa la curva per darrere. I tu va de que si tu veus alguna anomalia en aquesta escena, que tu al principi, clar, si no coneixes cap, no et coneixes encara el terreny, doncs no pots saber si ho és o no ho és, la idea és que si tu no veus cap anomalia, tu segueixes recte, fas la L, creues esquerra i creues dreta, o sigui, no tens opció de triar, és un únic passadís, i t'apareix en la següent cantonada, veus, hi ha un cartell groc que et diu sortida 1, vale? I tu seguiries caminant i et tornes a trobar una altra vegada el mateix passadís. Si no hi ha cap anomalia, fas dues vegades dues cantonadetes, sortida 2, i has d'aconseguir arribar a la sortida 8, i quan arriba a la sortida 8 hi ha unes escales que surten cap a l'exterior i s'acaba el joc. Què passa? Que quan veus una anomalia, hi ha anomalies que són mega evidents, mitja volta, normalment et surt ja l'instint, no? Per exemple, hi ha un moment que sents com una riuada i literalment apareix una onada gegantina d'aigua que ve cap a tu, fuges, no? I fas dos cantonades i l'aigua ja no hi és. I arribes i el bo és que fas això, fugint d'una anomalia, veus un cartell del la nova sortida, no? Si estaves a la 2, doncs hauries sortit a 3. Amb la qual cosa tens aquesta sensació de dir, estic avançant. I el joc va d'això, però és que realment és un joc d'observar. O sigui, jo la sensació que tenia és com estar jugant un joc de trencaclosques sense haver de fer res més que observar. I m'ha agradat l'experiència, bastant curiosa, perquè a més hi ha diguéssim, anomalies que
0: si
3: et posen...
0: Però si tu veus el pòster, veus que hi ha alguna cosa incorrecta? Ho marques? O...
3: No, és de fet. Si tu veus una cosa, mitja volta si i torna, i camina, i vens. O sigui, fas la cantonada d'on vens, i de cop i volta ja estàs com allò, t'indica següent sortida,
0: enfocat,
3: no?
0: Enfocat cap a l'altra.
3: Sí, sí, i diguéssim que el joc té aquestes línies... Deixa'm, entenc que ho controla d'aquesta manera, la que faces ja una línia al terra, doncs, que no, no veus res, no, entenc que funciona així, doncs avances. I, hòstia, us he dit que, malgrat... el joc et diu bàsicament això, la instrucció te la posa en un dels rètols, de dir, si trobes una anomalia, mitja volta i segueix caminant. Si no trobes cap anomalia, segueix recte. I hi ha un moment que, o sigui, he de dir que en certs punts vaig... Bueno, en certs punts. Després de... Em sap que vaig estar com tres dies al tren, anada i tornada en el tren, literal, jo amb la Switch jugant, que jo ja sabia de què anava, havia arribat fins a sortir de 6 o 7 i sempre em tornava a resetejar, dic, no, què collons està passant? O sigui, hi havia anomalies que no les tenia detectades. Vaig a fer una mica de cheating, de dir, quines anomalies no estic veient, perquè hi ha algunes que són molt putes, o sigui, també he de dir que jo dedicava...
0: Hi ha un gram de pols
3: no. I en els 5 pòsters jo em fixava en detalls, intentant memoritzar coses, i dic, hòstia, en sèrio? Hi ha un pòster que hi ha com... rotllo alertant, no facis xivar-hi el metro, no? Hi ha com potser 25 siluetes de personetes, un nen petit, o sigui que jo intentava memoritzar allò i al final no té res a veure amb això, saps? I dic, hòstia, va, o sigui, i són coses potser en teoria més visibles, però que si vas una mica àgil, no ho veus. I això, el guai potser són les anomalies, quan detectes una anomalia que és molt evident, que dius, vale, ok, gràcies a això, com m'ho estàs posant fàcil, però hi ha alguna anomalia que et posa els pèls de punta una miqueta, hòstia, quina angúnia, o quina, que això, líquids que surten per no sé on, una porta, cops a la porta, cada moment, clar, no té música el joc, ja estàs en silenci, estàs observant, i sents per allà, pum, pum, pum, dic, joder, fills de puta, saps? Vull dir que el joc té aquest punt incòmode, vull dir que experiència xula, i el curiós és que és un joc que si ets bo, de fet, arran d'haver buscat això, una mica guia, que tu, o sigui, el joc, com que és aleatori, realment no hi ha una guia directa que et pot dir què has de fer per passar-t'ho, has de trobar aquestes anomalies, m'han sortit gent que hi ha speedrunners, que clar, el joc en si tens una mica de sort, hi havia un speedrunner que vaig veure que em va fer un treball, que és confiança cega que em trobaré anomalies i faré mitja voltes, d'acord?
0: Endavant, no? En plan, faré aquesta...
3: Clar, de dir, no? Jo, a la que creu el passadís, faig mitja volta com si hi hagués una anomalia, i un tio que per xorra li surten 8 anomalies seguides i surt, i el joc te'l passes, o sigui, és que és literal, o sigui, el joc s'acaba aquí, eh? No, si vols tornar-lo a jugar, doncs pots seguir buscant les diferències, i se'l passa, però em sembla que són amb 35 segons, i ja et dic, jo la meva partida potser el vaig estar-hi, no sé, 15 minuts quan vaig jugar-lo així sabent què havia de fer, però bastant guai, experiència xula. De fet, mira, em sumo a tot el que heu estat fent, les notes d'avui, que és un dia de maginescos, un 8 com a experiència. Nois, a 2 euros i pico, i experiència... més enllà del temps que hi dediques, jo perquè la primera vegada que hi jugues és guai d'anar vivint tot el que et van descobrint. Bastant guai.
2: La pel·li, que és posterior al videojoc, sí. No té molt bona nota, però jo la vull veure, aquesta pel·li.
3: Jo crec, jo he llegit, o sigui, gent
1: el
3: que no sabia.
1: El Nicolás la va deixar, que va dir que li havia agradat molt.
3: Sí, i jo he vist, per Twitter m'han encertat diversos gent que comentava que això, que crec que no tenien l'experiència del videojoc, i que com a, jo entenc que si no saps què vas a veure et pot cridar l'atenció, però no sé com ho fan, aquesta idea que el personatge protagonista descobreix què ha de fer, no? Que en aquí, minut 1, ja ho saps, vull dir que, no sé si, ja dic, la vull veure, arran del joc.
0: Sacrifici?
2: Massa bon,
3: jo crec que global, vols dir?
0: Fricòmetre, sí.
2: Fricòmetre.
3: Bueno, si tothom té ganes de veure-la o no us fa res, jo agrairia que fos una pel·li d'aquestes d'una horeta, hauria de ser així. No sé si...
2: Una horeta?
0: Espera que els truco Magí i els dic.
3: Això sí. Molaria molt.
1: Carretall,
3: eh? Tu diu, no? Per què?
2: Ja no hi ha penes d'una horeta, Magí. Què vol dir una horeta? És un capítol d'una sèrie, tio.
3: A veure, deixa'm mirar...
0: És veritat, és heavy, que ara els capítols de sèrie 50 i pico minuts.
3: És 1:30, eh? No, not bad.
0: Això és les pel·lis de terror, Magí.
2: Les pel·lis de terror acostumen a durar això, hora i mitja. No, sí, no, no duren pas més.
0: Sí, sí.
2: No duren pas més. però bueno.
0: I a part que és que se, si s'allarguen massa ja habitualment les trames decauen en...
2: Sí. Algo més, Magí?
3: Res més, res més.
2: Molt bé, doncs fins aquí la Pixelània. I abans d'acabar, ràpidament, videojocs de paraules.

0: diu així: s'obre el taló i es veu un nou programa infantil educatiu del Club Super 3, actualment anomenat SX3, no? Amb el qual es vol ensenyar lletres de l'abecedari. En ell es veu a la lletra T i a la lletra P, que són superamigues. Es tanca el taló. Nom del videojoc?
1: Mixtape.
0: Un forçadíssim, podeu dir-m'ho.
2: No, està bé.
3: No, mixtape està bé. Està bé.
2: Molt bé. Ara sí, fins aquí el programa d'avui. Gràcies per saber.
3: Gràcies i bon dia.
2: Néstor Sart.
4: Gràcies i bona tarda.
2: Magí Berneda.
0: Gràcies i bona nit.
2: Manuel Osero.
5: Taurons al Coliseu.
2: I un servidor, Pau Vidal. Com cada programa us recordo que ens podeu escoltar a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit, els dijous primer a les 8 del vespre a Ràdio, després a les 10 de la nit a una 359 FM, que ens podeu escoltar a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i veure'ns a YouTube si passem el tall de... No, és Spotify, no?
3: El copyright.
2: I que també podeu interactuar amb nosaltres a xarxes socials, a Twitter, Instagram i buscar i @freaksbeats. Moltes gràcies.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Els somnis dels anells.
6: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
7: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
6: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
8: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.